0: prometo corearte la canción.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Strip, la revista de les bones notícies.
4: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
5: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb ràdio.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb ràdio.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Sideral hipòtesis de no sentir-se escàvol.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional en gestoria d'assegurances. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Professional de cuina. Personal tècnic esportiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscut

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Ha arribat una mica d'aigua, eh?
2: Home, en alguns punts molta. Me passa que allò que passa. En un cantó ens cau aigua de cop i cau uns 70 litres i al costat doncs no hi fa res. Això va passar, per exemple, ahir al Ripollès, i destacar sobretot el que és a Camprodon, amb 69 litres, i a Sant Pau de Segúries, per exemple, amb 16 litres, també tot el que és la zona d'aquí de el Fal de la Montseny, ja buscava encara també 50-60 litres, acompanyat en alguns punts acompanyats de pedra, i en canvi als costats doncs, potser no va fer res. Això és el que va passar ahir, i podria tornar a repetir-se avui, podria no tant, però podria tornar-se a repetir avui i demà. Aquests tres dies és fàcil doncs, que pugui passar, més demà dimecres que no pas avui dimarts, però bueno, també hi ha possibilitats avui que ho torni a fer. Són ruixats d'estiu, ruixats típics d'estiu, entre una mica d'aire fred, i amb l'escalfor que hi ha en el terra amb aquests dies de tanta calor, doncs això fa doncs, creixer aquestes nuvolades i donar ruixats i tempestes fenòmens locals. Podria tornar a repetir avui. El que fa temperatures, les màximes ahir van baixar una mica, màximes de 34,7, per exemple, a Vic, el que és a Torelló amb 33,3, fins a Lleva del Bellmunt amb 26,4, 27 el que és a Bracons, i el que són les mínimes aquest matí ens han llevat amb el cel completament net, ahir encara hi havia núvols, avui no assenyalen, si hi ha tempestes avui serà més tard que ahir. Les mínimes avui, doncs, per exemple, normal, a Camprodon, la bona refrescada està a 11,8 de mínima, per exemple, a Sant Pau de Segúries, aquí van caure 16 litres, 13,8 graus en aquests moments, el 14,2 a Rupit, també va caure 2 o 3 litres. El que fa les més altes, les trobem, doncs, per exemple, a Lluçà, el Lluçanès amb 20,7 graus de mínima, aquí hi ha set tropical, o, per exemple, a Sobremunt amb 19,9, a Santa Llúcia, a Matlleu amb 19,7, per exemple, a Tavernoles amb 19,5, a Vic la mínima ha estat de 18,8. En fi, segueix, doncs, aquesta mica d'inestabilitat en alçada que podria fer doncs, creixer aquestes nuvolades de tarda.
1: I això anirà seguint, deies, dimecres encara més.
2: Avui i demà. Demà marca més, demà que no passa avui. Avui també es pot escapar, sobretot a la banda del Ripollès, nord d'Osona, i demà marca una mica més. Inclús el que fa temperatures, avui pugen les màximes en filigrana cap als 35, pues hi haurà un grau o dos més que ahir, i demà tornen a baixar un parell de graus i hi ha possibilitats doncs, a partir del migdia, sobretot a la tarda, doncs, d'aquests ruixats.
1: Doncs ens quedem això, pendents d'aquesta inestabilitat, si és que arriba.
2: Sí, fenòmens locals que en un punt pot passar com ahir, fer una bona regada i altres llocs doncs res. De totes maneres, millor que no hi hagi pedra, però bé, hi ha possibilitats de que algú caigui i podria caure pedra també.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posar en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes-la Ajuntament teva. De Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En Cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts, volíem dir, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà, unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
0: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 1:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
22: Ecologistes

0: espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
2: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta entre tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
2: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
1: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
5: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
4: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
6: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
7: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
6: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
8: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
9: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
10: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
9: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs, el jugador

0: Dolató ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Quinzenàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
1: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
2: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
3: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
2: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
1: I tornant al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
4: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Ràdio Vic, 90.3 de la

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posar en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: 3w.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som gegants.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: avui acaba el termini del procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern espanyol. Després de 2 mesos de tramitació, les previsions apunten que s'hauran presentat més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat, molt per sobre de les 500.000 que inicialment es calculaven. Només a Catalunya s'espera arribar a les 200.000 peticions. Ara bé, aquestes dades encara són provisionals perquè poden incloure expedients duplicats, incomplets o que també que no es compleixin els requisits establerts. La magnitud de la resposta posa de manifest una realitat que és sovint invisible, on centenars de milers de persones ja viuen i treballen al país però continuen en una situació administrativa irregular. L'objectiu del procés és oferir-los una via excepcional per accedir a un permís de residència i treball sempre que acreditin els requisits exigits. Però el procediment també ha evidenciat les dificultats del sistema, ja que durant les darreres setmanes s'han repetit les cues a les oficines, on també s'hi trobaven la manca de cites disponibles i el col·lapse de les plataformes telemàtiques. Diverses entitats socials havien reclamat ampliar el termini per evitar aquestes traves administratives i que deixessin fora persones especialment vulnerables. El tancament del procés no posa fi al debat i, per tant, ara començarà una nova etapa perquè revisar els expedients i comprovar quantes sol·licituds compleixen les condicions també és un repte administratiu de gran dimensió que marcarà els pròxims mesos en la política migratòria espanyola. És dimarts 30 de juny del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb el guanyador de l'Alanada, Pau Culleré, i després Isaac Muntades parlarà amb Jordi Tarrés sobre la Fira d'Espelmes de Can de Bànol. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui en concret parlarem de les distorsions del PIB irlandès causades per les multinacionals. Després, a 10:45, serà moment de veure què s'hi cou a Twitter amb l'Andreu Jiménez i acabarem el programa amb el Traster, a la tertúlia d'Estar per Casa amb els companys del Territori 17. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La desarticulació d'una xarxa d'explotació sexual low cost ha esquitxat a Vic. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans en el marc d'una investigació que va arrencar a Sabadell. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa criminal especialitzada en el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual que operava arreu de Catalunya. En altres paraules, es dedicaven a captar noies als seus països d'origen en situació de vulnerabilitat. En alguns casos els oferien falses ofertes de feina o bé que podrien exercir la prostitució de forma lliure. No era veritat ni una cosa ni l'altra. Un cop eren a Catalunya, els imposaven uns deutes desproporcionats entre 10.000 i 12.000 euros i les obligaven a exercir la prostitució en pisos que gestiona la xarxa. Així ho va explicar ahir al matí el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i l'inspector Marcos Gómez del Grup 1 de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de la Policia Nacional. Tal com detallaven els comandaments, la xarxa estava formada per 2 subcriminals, un d'espanyol i un de brasiler. La investigació va arrencar a mitjans del 2025 a Sabadell i ha acabat amb 23 detinguts, 8 dels quals han acabat a presó. Durant el procés s'han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i s'han identificat 53 dones que exercien la prostitució en els immobles investigats. També es van trobar 200.000 euros en efectiu durant els escorcolls. Sentim el cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
3: De les entrevistes que es van fer amb aquestes 53 dones, 6 d'elles van, 3 d'elles, perdó, es van recollir els indicadors aquests que ens fan sospitar que són víctimes de tràfic d'éssers humans. La resta, tot i que, clar, la situació de l'accés de la policia en aquest moment, no, és un trencament de la rutina normal, és un escenari amb el que no estan acostumades, i tenint en compte que són dones que estan, moltes d'elles, en estat de vulnerabilitat, de necessitat, fins i tot amenaçades per exercir la prostitució, el relat per poder detectar més indicadors és complicat. El que sí que veiem, la majoria d'aquestes dones estaven en situació administrativa irregular i la gran part d'aquestes dones, per no dir totes, ens explicaven, entre altres coses, que la meitat del servei sexual, els diners que aconseguia, el preu que val un servei sexual, la meitat se'l quedava a la casa.
2: L'estacada final de l'operatiu, de fet, va ser el passat 17 de juny, quan es va fer 16 entrades i escorcolls a municipis d'arreu de Catalunya com Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Pals, Palafrugell, Sitges, Castelldefels, Sabadell o Vic. Precisament a la capital d'Osona era on el grup brasiler s'havia assentat i havia començat amb les primeres cases prostíbul. En una de les vigilàncies van poder comprovar que en un dels immobles hi van arribar a passar més de 100 homes en menys de 72 hores. Això va permetre descobrir que, a part d'oferir tarifes estàndard, també tenien preus de baix cost, és a dir, serveis sexuals a 10 minuts per 20 euros.
0: I entrem de ple en successos perquè Arantxa Cardo, 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig del 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes, Andreu.
2: El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal contra la integritat moral. A part d'això, li sol·licita 200.000 euros com a responsabilitat civil. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat d'ara 32 anys i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa. I l'hauria atacat, segons la fiscalia, amb la voluntat de posar fi a la seva vida. Primer va colpejar-li el cap i el rostre per causar-li una commoció i així evitar que ella pogués reaccionar i oposar una defensa eficaç. Va ser després quan va escanyar-la amb les dues mans fins que va deixar de respirar, causant-li un edema agut al pulmó i, finalment, la mort.
0: I Torelló, Taradell, Vic i La Garriga, aquests són alguns municipis que han patit atracaments d'una banda que robava joieries, Andreu.
2: Els Mossos l'han desmantellat finalment i ha estat aquest juny amb diversos detinguts en una investigació que es remunta a finals de l'any passat, al novembre, quan un jove va entrar a la joieria Codina de Torelló i va demanar per veure cadenes d'or i se les van portar d'una revolada. Durant la fugida va tirar una empenta a un dels botiguers. Aquest mateix modus operandi l'havia fet servir en una altra joieria de Vic dies abans i a Taradell. Fruit de dues detencions, el jutge va enviar el jove de 22 anys a presó. Aquest noi, però, només era una baula d'un entramat més ampli. Després de mesos de feina, la investigació dels Mossos de Vic ha determinat que l'automaterial d'aquests atracaments no actuava sol i s'ha pogut imputar en una segona fase els atracaments a 5 nois més, la majoria dels quals el va arrestar la setmana passada. A més dels delictes de robatoris amb violència, també se'ls imputa el de pertinença a grup criminal. Divendres van passar a disposició judicial els 4 arrestats i el jutge va decretar presó preventiva per un d'ells, el segon líder. En total, doncs, dels 6 detinguts a l'operatiu, 3 són ara mateix a la presó pendents de judici.
0: I els agents rurals investiguen si el llop està darrere la mort d'uns caps de bestiar a Navà, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Els agents rurals estan investigant si darrere de la mort de dues ovelles i una vaca a Navà, al terme municipal de Toses, hi ha la implicació de llops. Els cadàvers dels animals, que pertanyien a dues explotacions diferents i pasturaven en extensiu, es van trobar el dia de Sant Joan. Presentaven ferides molt visibles al coll i, en el cas d'una ovella, també en una cuixa. Després que els ramaders els alertessin, es van activar els agents rurals. Fonts del cos van confirmar que hi havia una investigació oberta per esclarir si les morts es poden imputar als llops o a algun altre animal, com ara gossos. El Prepirineu Ripollès i la Serra del Cadí són els llocs de Catalunya on a principis d'aquest segle es va tornar a veure el llop després de donar-lo per extingit el 1929. De fet, fins fa 5 anys se'n tenia un de molt localitzat al voltant de la Vall de Núria, però des de l'hivern del 2021-2022 no se l'ha captat en imatges.
0: El Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran depòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Laia de Déu, una codinenca.
5: La meitat dels focs que es registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi a la Catalunya central, els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADFs, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
6: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
5: Una iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADFs i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de l'ADF Quercus, en destacava la importància per prevenir incendis en una comarca on la massa forestal és el 80% del territori.
7: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som el més ràpid que estem al territori. Pues si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, a Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança, i portem un altre tipus d'extintors molt diferents, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant a la cama.
5: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que, si s'actuen els primers minuts d'un foc, es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Una trentena de persones han participat aquest diumenge a la primera edició de l'Orgull Queer Immigrant al Bisaure. La marxa ha unit Montesquiu i Sant Quirze de Besora amb un recorregut reivindicatiu que ha culminat amb la lectura d'un manifest en defensa de la diversitat i contra les discriminacions. Andreu.
2: Amb la lectura del manifest davant l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora es posava punt final a la primera edició de l'Orgull Queer Immigrant al Bisaure. Una trentena de persones van desfilar des de la font d'en Nando de Montesquiu fins a l'estació de Sant Quirze rere una pancarta amb el lema «Cap cos sota control, no binarismes, ni armaris ni fronteres». Durant la marxa, els participants també van fer parada davant l'Ajuntament de Montesquiu per llegir un segon manifest. El text reivindicava amb orgull i ràbia la celebració de les diferències i els punts en comú. Ho explica Eter, membre de la internada.
8: Somos un colectivo migrante trans, antirracista, transfeminista, que lucha y también hace fiestas con el fin de ayudar a personas migrantes o personas que no tienen papeles o dar vivienda a personas que lo necesitan en Montesquiu.
2: Des del col·lectiu reivindiquen la seva posició davant la resta de comunitats.
8: Reivindicamos nuestra posición frente a las demás comunidades, hacia los demás pueblos de alrededor y sobre todo es nuestra huella, lo que luchamos día a día que normalmente no los valoran, no se ve en un sistema capitalista, racista, patriarcado, somos todo lo contrario.
2: Amb tot, la jornada s'emmarcava en els actes del Dia de l'Orgull, que aquest cap de setmana també s'han celebrat en altres punts d'Osona.
0: I el Casal Popular La Metxera de Cardedeu ha commemorat el Dia Internacional per l'Alliberament Sexual i de Gènere amb una jornada que ha combinat esport, debat i reivindicació. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
9: Doncs sí, així és, Ona, i és que la proposta ha inclòs un torneig multiesportiu amb partits mixtes de voleibol i futbol i un podcast en directe que ha volgut crear espais de trobada, visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere i reivindicar els drets del col·lectiu LGBTIQ+. Escoltem a Alba Vilaró del Casal Popular de La Metxera.
10: Sí, tot i que sí que és cert que hem avançat en molts àmbits, podem ocupar espais i podem tenir llocs on sortir de festa i podem ser simplement... Cada dos dies surten notícies de penya que pateix agressions físiques o verbals o pel simple fet de ser. I se segueix patint molta violència, això, verbal i física.
9: Més enllà de la vessant lúdica, la jornada ha servit per generar espais de reflexió i donar veus a les experiències del col·lectiu. Des de l'organització, de fet, defensen que iniciatives com aquesta contribueixen a combatre els discursos d'odi i continuar avançant cap a una societat més justa i inclusiva.
10: És important perquè el col·lectiu tenim com... O sigui, amb tot el dret a existir i a ocupar espais, i és com important doncs això, fer-ho. I ja que l'esport és com un tema que ha estat molt vist des d'una perspectiva cis-hetero, doncs escolta, pues sortir d'aquest mòdia i participar-hi nosaltres també, doncs...
9: La iniciativa s'emmarca dins dels actes del 28J celebrats aquests dies a Cardedeu, al Baix Montseny i arreu del territori, amb un objectiu clar: reivindicar la igualtat de drets i mantenir viva la lluita per la diversitat i la llibertat.
0: Sant Feliu de Codines s'ha volcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliment per enviar a Veneçuela, a l'Aie de Déu.
5: Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya va ser diumenge a la tarda, amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
11: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total ayer por la tarde y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba.
5: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Veneçuela.
0: La Dula Ocell de Foc, el programa pel benestar emocional juvenil del Vallès Oriental, ha celebrat la primera trobada de projectes, Enric.
9: Doncs sí, Ona, així és, i és que des del servei Niu de la Dula acompanyen 9 iniciatives diverses juvenils del territori en el desenvolupament dels seus projectes. Escoltem a una de les participants, a Tamara Mateo, de CREART, un dels serveis del que es composa Niu de la Dula.
12: L'objectiu és això, doncs poder posar en contacte les diferents iniciatives que hi ha a la comarca, que al final hi ha gent de Granollers, de Cardedeu, de la Garriga, de Sant Celoni, com molta diversitat, de Mollet, doncs poder-les posar en contacte, que es puguin conèixer, que puguin fer una mica de xarxa, que puguin veure quines altres coses estan fent altres persones joves al territori i veure també quines necessitats comunes i col·lectives pot haver-hi i des de la Dula puguem donar-hi resposta també.
9: Al llarg de tota la trobada, els grups participants han pogut trobar-se i compartir tot el que han estat construint durant aquests darrers mesos, des d'experiències i aprenentatges fins a reptes i noves oportunitats de col·laboració. Una iniciativa que ha volgut posar en valor el talent i la iniciativa de les persones joves del territori. Escoltem ara Judit Barba i Anila Pedrós.
13: Doncs està molt xulo. Al final està molt bé poder compartir espai amb altres persones del Vallès, en aquest cas, i que siguin projectes tan diferents, no? Perquè la majoria que estem aquí, doncs, pues, a través de la dansa o a través de danses urbanes, no? Que tenim els companys aquí, o a Sound System o una altra companyia de teatre, en aquest cas de Titelles, no sé, sempre està bé com poder fer xarxa, al final.
14: Fa consol acompanyar-nos i veure que tantes joves estan engegant tants projectes i que tothom té tantes ganes i que totes tenim pors, totes tenim necessitats i totes estem més tranquil·les quan ho compartim en col·lectiu, no? Vull dir que aquests espais està bé perquè generen aquest caliu d'estar més tranquil·la.
9: La trobada ha servit per consolidar una xarxa de suport entre els diferents projectes i per donar visibilitat a iniciatives nascudes, en definitiva, de la inquietud i el compromís dels joves del Vallès Oriental. Una jornada que referma l'aposta per donar eines, recursos i espais perquè les persones joves puguin desenvolupar

0: opcions, les que ens agraden, i alhora el jovent respon amb alegria, amb civisme, i tothom ho passa bé.
1: Malgrat les actuacions incíviques en edicions anteriors, com l'impacte de pintures en el mobiliari urbà i en béns immobles materials, lluny d'eliminar la festa, l'Ajuntament de Vic ha optat per corregir alguns matisos.
0: Cada any anem adaptant una miqueta a la festa, de manera que hi hagi el mínim d'incidències, i aquest any hem posat les tanques en els dos carrers, el carrer venint de la plaça del Museu i també el carrer de la Ramada, tanques olímpiques protegint les façanes, de manera que si s'escapa alguna pintura cap a la façana, doncs quedi protegida.
1: L'any passat ja es va fer un gran pas canviant el líquid amb què els assistents carregaven els seus artefactes. Es tractava d'un colorant facilitat per l'empresa Proquímia, que en el seu soluble amb l'aigua esdevé més fàcil de netejar. Després de fer-ne una valoració molt positiva, la ciutat encara a la festa major amb les expectatives ben altes.
0: Participació massiva, ens agrada molt aquest jovent que té ganes de gaudir de la ciutat, aquesta ciutat que tots estimem tant i que per tant hem de respectar, i així ho hem fet. Jo penso que és un tret de sortida excel·lent per aquesta festa major.
1: La festa major s'allargarà doncs fins al 4 de juliol i comptarà durant 14 dies en què s'han programat gairebé un centenar de propostes. Entre les més destacades hi ha el concert d'Obeses o la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: I la JNC homenatja a l'expresident Jordi Pujol a Planoles, Isaac Muntades.
3: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R., Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cuminal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pepa Costa, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Acaba ja aquest mes de juny, un mes de juny amb moltíssima calor, amb, sens dubte, amb temperatures més altes del que tocaria. Ha estat el gran protagonista d'aquest mes, aquesta calor, sobretot a partir de la segona quinzena, a partir del dia 15, i no ens ha deixat fins ara, amb temperatures, com deia, molt, molt altes, amb una onada de calor per Sant Joan, va ser molt important, i ara les temperatures són altes, són molt altes, no baixen, no hi ha manera que baixin, i no baixaran. Poden baixar una mica aquesta mitja setmana, però ràpidament es recuperaran al cap de setmana. Però bueno, anem per parts, anem per pams. Avui les temperatures mínimes no han baixat gaire tampoc, nit de mal dormir, moltes màximes a més de 20 graus, no hi ha manera de que es pugui dormir allò una mica bé. Bueno, en moltes zones del Pirineu, en alguna zona interior, a zones més fredes, sí que es pot dormir relativament bé, però la majoria de població ho fa d'una manera molt càlida i que costa bastant. Avui serà un dia tranquil al matí i a la tarda tornaran a queixar nubades com les d'ahir, que van deixar tempestes importants, molt importants, cap al Ripollès, amb més de 50-60 litres que passaran a Camprodon i les pròximes, també són importants. Avui també es poden produir aquestes tempestes, però ja seran les últimes de la setmana. Avui i demà seran les últimes tempestes de la setmana, perquè a partir de dijous

0: molt tranquil·litat i cap tempesta. Però avui sí, avui encara algunes tempestes poden caure, sobretot cap a Ripollès, Osona i zones pròximes, i deixar alguna quantitat una mica important. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, superior als 30 graus a moltes zones, calor d'estiu, una mica més alta però del que tocaria, en definitiva, calor aquests dies, no afluixarà gaire, no hi ha manera de que afluixi aquesta calorada. Moltes gràcies, que tingueu un molt bon dimarts, un molt bon últim dia del mes de juny. Adeu!
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us volem recordar des d'aquí, des del Territori 17, que el 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya acollirà la sortida, com sabeu, del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. L'endemà, a l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses a les comarques del Ripollès i també de la Cerdanya. Consulteu totes les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. Nosaltres us recordem això, però també us volem recordar que a partir de 9:45 l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb el guanyador de l'Alanada, Pau Culleré, i després l'Isaac Muntades parlarà amb Jordi Terrés sobre la Fira d'Espelmes de Camp de Bànol. Tocades les 10 del matí, en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, parlarà sobre les distorsions del PIB irlandès causades per les multinacionals. I després, com sempre, a 10:45 serà el moment de veure què s'hi cou al Twitter i ho farem amb l'Andreu Jiménez i acabarem el programa amb la tertúlia del Traster. La tertúlia distesa d'Estar per Casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Però ja sabeu que tot això ho farem després de publicitat, per tant, 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: Territori 17.
4: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
6: Demà, una furgoneta per treballar.
5: I demà passat, un monovolum per viatjar.
6: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
5: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
6: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
5: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
8: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
7: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
8: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
7: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
8: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
9: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
10: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
11: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
3: La sisena hora.
11: L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
12: A
11: Miquel Giol i Eudald Puig.
13: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
11: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9FM.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou, bona.
2: Doncs va, començarem a repassar les portades dels diaris catalans, com sempre, per La Vanguardia, que què diu avui la seva portada?
15: Avui titula Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei dels nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola als descendents exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja se'n suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. I pel que fa a la imatge, doncs, també es veu la ciutat de Guaira, que ha estat devastada a causa d'aquest terratrèmol que va ocórrer fa uns dies a Veneçuela, i es veu doncs la ciutat pràcticament en runa, on pràcticament s'han mantingut drets molt pocs edificis, i bé, doncs la forta rèplica a la Guaira mentre continua la recerca, és el que llegim al peu de la imatge de La Vanguardia.
2: Doncs seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
15: Que llegim, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPEU, que ha portat molta polèmica,
2: sí.
15: La majoria, doncs, la nota va ser
2: 4,6, em
15: sí,
2: sembla.
15: Suspens.
2: Suspens, sí.
15: I, doncs, la imatge destacada, un toc de cultura avui al del diari Ara, on ha començat el festival El Grec, que fa 50 anys aquesta edició, i bé, doncs, la imatge es veu dins d'aquest teatre, la gent esperant doncs una obra o durant una obra de amb aquesta 50a edició d'aquest festival.
2: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
15: Que avui el que llegim és Tarragona vol atreure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per a les navilieres. I com també feia el diari Ara, doncs, el periòdico el mateix cas. La imatge destacada, doncs, es veu el Grec, o un ple a vessar, durant aquesta obertura de la 50a edició d'aquest festival, que està d'aniversari celebrant a mig segle.
2: Seguim ara i acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt avui, que què hi diu la portada?
15: La potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afablits per la polarització interna. I la imatge, doncs, dos trets característics dels Estats Units.
2: Exacte.
15: Una àliga i, evidentment, la bandera del país que està al continent nord-americà.
2: Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
15: Feijó exté la sospita sobre el cens de les eleccions. El líder del PP segueix l'estela de Vox i Ayuso i assegura que la llei dels nets busca fabricar nous votants. El govern sosté que les afirmacions són irresponsables. I pel que fa a la imatge, doncs... La tragèdia d'una família veneçolana que vivia a Galícia. Doncs el matrimoni format per dues persones, juntament amb els seus fills, va viatjar al seu país d'origen, a Veneçuela, per una celebració, i doncs es van trobar amb els terratrèmols a la Guaira i encara segueixen desapareguts. I a la imatge, doncs, es veu aquests quatre integrants, aquesta família, doncs, que malauradament encara està desapareguda, i esperem que puguin ser trobats i sobretot en vida.
2: Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
15: El Suprem es planteja la regularització per col·lisionar amb la Unió Europea. Qüestiona que sigui admissible donar la residència a cents de milers d'immigrants per el simple fet d'estar irregular, i recalca que l'obligació de la cooperació lleial és amb la resta dels estats. I la imatge destacada, el que veiem, és el món empotrat en la contraofensiva ucraniana. amb els caçadors de drons al Donbass. Per tant, també, la imatge destacada és un soldat ucraïnès durant el conflicte que s'ha estat donant a terme des de fa ja anys a la zona del Donbass i també a altres parts tant de Rússia com d'Ucraïna.
2: Mm-hmm. Ara, Andreu, seguim per la portada de La Razón.
15: Més corrupció. El jutge constata la infiltració de la trama de l'Eire a la SEPI. La presidenta i quatre càrrecs de l'ens públic passen a estar imputats, així com una altra vintena de persones les atribueix a una necessària il·lícita participació en els amants dels contractes públics. I a la imatge es veu a Carmen Pano i Álvaro Gallego ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. L'advocada de Coldo demana trucar a un testimoni contra Carmen Pano.
2: I ara sí, acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
15: Bono controla 5 empreses a Dominicana per fer negocis. L'exministre de Defensa va donar d'alta les seves societats al mateix període en què el president de la República Caribenya li va concedir el 2020 la nacionalitat per naturalització privilegiada. I a la imatge doncs veiem a Gertrudis Alcázar escoltant les preguntes d'un dels senadors on ahir la secretària de l'expresident va guardar silenci per consell del seu advocat en la comissió d'investigació que es va dur a terme al Senat.
2: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
15: Fins ara, Ona.
6: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 6 minuts de 2:15. I ahir ho explicàvem, dissabte per la nit va ser la gala final de l'Alenada al concurs de cantautors i cantautores catalans, on Pau Culleret va esdevenir el flamant guanyador i avui Enric Rubio el tens aquí de nou a l'estudi, no?
3: Doncs sí, Ona, així és que si fa tot just un parell de dies i escaig, pràcticament l'està microfonant, ara està assegut, ara ja hi és, amb menys nervis, això segur, però possiblement també més cansat. I és que aquest balagarí va fer una oda, un homenatge a un cant d'amor al seu jardí, i jo, com enamorat també del meu jardí, me'n vaig quedar frapat. Així que avui anem cap a conèixer tot el que envolta la seva persona, d'en Pau Culleret, i saber com va viure aquests moments tan emocionants. Pau, moltes gràcies per ser aquí, ja ho hem dit, balagarí, treballant a Barcelona, així que gràcies per desviar-te de la ruta i tornar a estar aquí amb nosaltres. Haig de dir que entrar per la porta just ara, pobra, sortir a Barcelona sempre és complicat, així que merci i benvingut de nou.
12: Moltes gràcies. No, per mi és un plaer, ja us ho vaig dir, que a partir d'ara que ens coneixem i que ens tenim serà pròxim, podeu tenir quan vulgueu, vull dir que per mi desviar la ruta, si és a Cardedeu, ja l'estic agafant gustillo i tot. Ja em va dir l'Aina algun restaurantet bo per aquí i tal, perquè un dia anàvem justos i ja m'ho estic fent meu.
3: Això no ens falta pas aquí, ni molt menys. Escolta, ja has pogut gestionar una mica, encara que sigui la ressaca aquesta emocional.
12: Bueno, és difícil, o sigui, a veure, clar, és el que parlàvem també amb uns pares i tal. És un premi que realment és un premi que està molt bé, vull dir, que és molt complet i, bueno, i amb tu mateix també ho vam comentar i tal, que és un premi que penso que a l'etapa estudiantil i vital amb la que estic m'anirà superbé, vull dir, m'ajudarà molt amb el meu projecte i em mantindrà actiu, no?, i és un reforç molt guai. Però mai s'acaba de... Mai m'acabo de mentalitzar, vull dir, jo crec que fins que no estiga a l'estudi de la Girona a Santa Pau, els estudis Santa Pau, me sembla que són...
3: Correcte.
12: O a la residència Can Bonamic o al Tastautor, vull dir, jo crec que no en seré conscient, vull dir, soc conscient, però fins que no passe, no t'ho gaudeixes i ho vius... I és molt guai, perquè fins l'any que ve, que tinc temps als Tastautors, no?, de gaudir d'aquest premi, vull dir que serà un pleres, serà molt guai.
3: T'espera un any xulo, ja l'esperaves amb ganes, segur, però ara amb això doncs, ha acabat de rodonir d'alguna manera, no vas comentar. Escolta'm, anem a Pau. Com vas començar en el món de la música? Hi havia un Pau Menut corrent per aquell jardí que ja estava enamorat de la música o t'ha sorgit ja ara més de més jove?
12: És curiós, perquè música sempre n'he fet des dels 5 anyets o així a l'escola de música, a la municipal de Balaguer. Però clar, també sí que s'ha de dir, la realitat és que no m'agradava, perquè també suposo que la forma d'ensenyar no era molt més clàssic, era molt més... O fas això, no sé quantos tal.
3: I, el solfeig...
12: El solfeig de... Has d'entonar això, tal. Jo no ho entenia, la música no l'entenia com l'entenc ara. I ho vaig deixar i no em volia saber res fins que vaig canviar-me d'institut a quart d'ESO i vaig fer el xip i vaig sentir unes guitarres a l'aula de música quan anava a tecnologia, vull dir, que volia fer el tecnològic, imagina't. I si feia l'artística era per la part plàstica, perquè se'm donava bé pintar des de petitet, vull dir, res musical. I me'n recordo que em vaig enamorar, que vaig sentir, anant cap a classe de tecnologia, quatre guitarres, i el professor em va dir, no t'apuntis aquest any, que era quart d'ESO, no t'apuntis perquè perdràs el temps, perquè és l'optativa, si t'agrada realment, apunta't al batxillerat i ens ho prendrem en sèrio. I vaig dir, vinga, provarem. I des de llavors... O sigui, David Starry, et porto el cor, no sé si m'està ara sentit, però si no li passaré després l'entrevista, que és el pare del Roquer, que és un artista de Lleida, sí. I molt guai. Vull dir, va ser la persona que em va fer obrir els ulls i reenamorar-me de la música. Vull dir...
3: Pare del Roquer, gran, si tant des d'aquí.
12: Sí, sí,
3: salutació.
12: Sí.
3: No va anar malament, no? De moment escollir això?
12: No, de moment no. O sigui, va tenir bon ull, de moment, i que segueixi així, però sí, sí, sí.
3: Pau, perquè quina edat tens tu ara mateix?
12: 23 anys.
3: Estem parlant que amb 23 anys crec que tots tenim les coses clares i no clares, eh? però dient que ho estàs fent amb el cap sobre les espatlles d'alguna manera, estàs fent aquesta carrera, no?, estudiant, i ara t'ha vingut això en un bon moment. És fàcil perdre el món de vista o com ho estàs gestionant tot plegat?
12: És fàcil perdre
3: el món de vista d'alguna manera, no sentir-te com emborratxat d'aquesta eufòria? O...
12: Sí, és complicat, o sigui, hi ha etapes i de tot. Vull dir, a veure, parlant també d'eufòria, vull dir...
3: La paraula.
12: Ha sortit. No, però són etapes, però jo me'n recordaré sempre d'una frase, que ma mare estarà contenta de que digui això, que és molt bonica, que és el cap als núvols i els peus a terra.
3: Uau.
12: I la va dir ella, vull dir, és molt guai perquè jo sempre he sigut molt, molt humil en aquest sentit, no? I sempre he sigut molt proper i m'agrada molt els concerts, és que faltaria més, no? Són persones, anar a parlar amb la gent i tot. Però sí que a vegades et desplaces una mica, no? Però jo tinc la gran sort de la família que tinc, com vaig dir aquí a la gala també, i dels amics i amigues, que em recolzen molt, que per lo bo i per lo dolent, vull dir, quan se me'n va una mica la flapa, que és molt poquet o no és, vull dir, a nivell personal o mental, me diuen, xaval, estem aquí, ¿vale? Estem a la terra. Però vull dir, no sol passar gaire, i estic molt tranquil perquè sé que el dia que passi, si no, vull dir, si és que passe, tindré un reforç familiar i d'amistat que m'ajudarà a no caure o a no enfonsar-me o a no flipar-me o el que sigui, saps? A mantenir-me això, amb els peus al terra i el cap als núvols.
3: Des d'aquí també una salutació als teus pares, encantadors, els vam conèixer, jo personalment els vaig conèixer el dia de la gala. És possible que, dit d'alguna manera així més metafòrica, siguin el teu jardí, els teus pares?
12: Totalment, són la meva llar. O sigui, sí, sí, mons pares m'han ajudat molt. Jo vaig començar amb la música, quan t'he dit abans que m'has preguntat també a l'escola i tal, quan la vaig reprendre, no? Va ser amb el saxo, tal, tal, no sé què, però realment la vaig reprendre agafant la guitarra de la meva mare, que està atrotinada per allà guardada, i és molt guai, perquè realment molts pares no entenen res de músics, vull dir, no han fet música mai, ma mare pot ser com a hobby més jove, però ha sigut algo que ha nascut de zero, saps? Allò que dius, de vegades potser ho implantes des dels pares, a nivell familiar, no? Passa de pares a fills i de fills a nens, i en aquest cas no, saps? I de vegades potser també costa més, perquè sent el primer de la família, realment, tant família com de pare i mare, sóc l'únic que em dedico a la música i que ha començat amb això de la música. I hosti, també és molt guai saber que tinc el recolzament i la confiança plena, perquè vaig aconseguint coses, vaig treballant, i també és diferent, saps? Vull dir que no ve algo de generacions que dius, bueno, sí, clar, aquest serà Forner, m'invento, saps? I hosti, s'agraeix molt, vull dir que és molt guai. I a lo que m'has dit, que m'enrotllo molt, sí,
3: no,
12: mons pares,
3: ja mons
12: pares són el jardí.
3: T'expresses molt bé.
12: Sí, sí, sí. No, vull dir que m'he sentit sempre com a casa amb uns pares, sempre m'han ajudat i sempre m'han inspirat.
3: I ara, Pau, amb un sentit més literal, què és aquest jardí? T'haig de dir que em va fer una especial il·lusió, perquè jo sóc un malalt i un enamorat del meu jardí. I quan vaig veure, no només l'actuació, sinó a més els vídeos, no?, que es passaven per pantalla, crec que era una cosa molt intimista, molt personal, molt sincera, d'alguna manera, perquè tots els que tenim la sort, no?, de tenir un petit trosset a casa, no?, així per poder estar a l'exterior, crec que mentalment ho veiem d'aquesta manera, com aquest vídeo, crec que va ser molt bonic. Què és per tu aquest tros de jardí?
12: És molt guai, perquè és que al final, a nivell o sigui, realístic, sent realistes, el jardí, o sigui, sembla molt, molt poeta i molt bohèmia i tal, no?, però realment el jardí a mi, jo li dec molt al meu jardí, perquè al final sí que és veritat que és molt guai la metàfora, però és que és real, perquè jo sempre m'he posat, i des de la quarantena, des que estàvem amb el Covid, m'havia posat a composar al terrat, al jardí, tal, tal, quan vaig començar, I encara m'hi poso, perquè per mi és un plaer, després de venir de Barcelona tota la setmana, poder tenir un jardí, sentir ocellets, no sentir cotxes, no sentir gent, saps? Vull dir, i és molt guai sortir amb la guitarra, composar, i era com sempre anar a imaginar-me, no? Fora del jardí, què hi havia al món, què em passa de mi, què passa de fulanito, fulanita. I després vaig pensar, tio, si tens un jardí preciós, tens la sort de poder fer una cançó realment del teu jardí. I tot això va néixer d'un treball d'uni, vull dir, imagina't. Wow. Vull dir, sí, d'un treball d'uni, que mira, aprofito per agrair al Jaume Gispert, que és el dels Manel, el cantant dels Manel. Sí. Va estar fent una substi a la meva uni i ens estava fent la signatura de lletres, de composició de lletres, i ens va dir, heu de fer... Sí, no, brutal, ens heu de fer una cançó de descriptiva, em sembla que era l'exercici. I nosaltres, venga. I és que literalment em vaig ficar amb la guitarra i va ser com, venga, Pau, què estàs veient? Pum, pedres blanques i un magraner i no sé què, no sé quantos. I després vaig anar fent com la metàfora aquesta, no?, d'un magraner que fa goig, fa magranes, l'escala, tal. Vull dir que va ser molt guai.
3: Escolta'm, va, i ara que no ningú en sent, com has viscut l'anada? Com esperaves que seria? Com ha estat? Venies amb, jo crec, amb les coses molt ben fetes, molt clares, no? I, però podies trobar-te qualsevol cosa d'alguna manera, perquè tampoc havies tingut cap aproximació a Ràdio Televisió Cardedeu anteriorment.
12: Correcte, jo no us coneixia de res, però sempre sóc una persona que confia plenament de primeres, i em vau donar molt bona vibra, molt bona energia, vull dir, sou molt bona gent, i ara ho he confirmat, però vull dir, veure-us treballar en equip i veure el somriure i les ganes que teniu, i que la majoria d'aquí a l'Alenada també van ser voluntaris i voluntàries, important dir-ho, hosti, es veu que és per vocació, saps? Vull dir, i per mi l'Alenada és que ha sigut molt bèstia, perquè ha sigut molt ràpid, vull dir, és que no... Al desembre ens vam apuntar al càsting online, me sembla, o així. Sí. I jo pensava, me'n recordo, que jo quan vaig ser dels 40 seleccionats i quan vaig inscriure'm al principi vaig pensar, hosti, tio, quina mandra, que queda encara mig any, saps? I vaig pensar, buah, ara m'hauré d'estar aquí mig curs, ratllat, allà, pendent. I què va? Si se m'ha fet curt, al final. I ha sigut molt bonic també amb els companys i companyes, jolín, compartir això... de fet, vaig quedar com amb ganes de més, perquè vaig pensar, hosti, clar, jo no vaig venir a l'assaig general, llavors, clar, el fet de trobar-me aquí a la final, i a molta gent també els coneixia, de xarxes, tal, no sé què, però, hosti, també estar junts i parlar, i què tal et va la vida, i què fas, i no sé què, va ser com molt intens, però molt curtet, també, saps? Vull dir, i mira que vaig allargar la festa, vull dir.
3: I tant, sí.
12: Que després se'm va fer cura igual, imagina't, saps? Però molt guai, ha sigut molt bonic, tot el procés, vull dir...
3: De fet, potser és un tòpic, perquè sempre que hem fet l'objectiu Paqui o l'OPFES, tothom ha acabat d'estar en això, no? Però la pinya que vau fer entre els concursants, i més aquí a l'Alenada, que tot i el poc temps que vau veure's, com tu dius, va ser una pinya molt ferma, no? En altres casos sí que ha hagut una convivència, no?, perquè estan al cap de setmana i tot, i era potser més senzill, però aquí els ànims, l'amor, deixen dir el carinyo, no?, d'alguna manera que hi havia entre ells, donant, ostres, tota la sort del món als companys i tot, crec que va ser molt salt que vam poder veure entre vosaltres. Inclús en el moment de guanyar tu, crec que tothom va estar molt content.
12: Sí, jo, a veure, sí que és com una mica que això ho tenim tots i totes, eh? I també és normal, suposo, per inseguretats i tal. Jo, clar, quan me diuen que guanyo, síndrome d'impostor a full, saps? I em quedo allà a l'escenari sol.
3: Perdoneu, no?
12: Que clar, no? I hosti, i em sentia malament, inclús, no? Per dir, hosti, si els altres què, saps? Vull dir que a vegades de bo soc tonto, però clar, hi va un moment que jo estava amb la Marcòlica allà abraçats, i clar, jo no volia parar d'abraçar-la amb el sentit de jo no vull quedar sol aquí a l'escenari, saps? I veig que la Marcòlica és a part i venen el Lluís i la Núria i em foten allà el cartell del 5.000, no sé què, no sé quantos, i el premi i tal. I jo no tinc mans, no vull aguantar res, saps? I em feia com vergonya inclús, saps? Que penses, hosti, tio, pues tu mereixes, igual que tots, però vull dir, tu mereixes i ja estàs aquí i és el que hi ha i gaudeixo, no? Però en aquell moment va pillar com, hosti, estic sol a l'escenari, tothom aplaudint, no sé què fer, i em vaig ficar com nerviós, saps? I era com, bueno... que passi, saps?
3: Escolta'm, ja estem arribant al final de l'entrevista, sempre se'ns fa molt, molt, molt, molt curt i també ens sap greu, tenint en compte més que has vingut de lluny, però deixa'm fer una última pregunta.
12: Et
3: podrem escoltar aquest estiu a algun lloc? Volem sentir, tenim ganes de més, Pau, ens has deixat aquesta joia i ara què? Ara què?
12: Hosti, sí, doncs sí que tinc algun concert. Mira, me permets de mirar-m'ho al calendari?
3: Oh, i tant que sí.
12: Perquè ho tinc tot ben apuntadet.
3: Per suposar que sí. I si no, també entenc que la gent pot seguir les xarxes.
12: Oh, i tant, a les xarxes ho anuncio tot. Sí que estaré al festival Emprius, el 21 d'agost.
3: Recordem on és l'Emprius?
12: L'Emprius és en un poble per allà a Balaguer. Ho anunciaré a... On era?
3: Molt bona terra, per ser, la gent que s'hi acosti, Balaguer, és una zona que estimo molt i és un d'aquests tresors per molta gent encara desconeguts.
12: És brutal, és brutal. I el 4 d'octubre, a la Vinya dels Vilars, que és també per allà a Lleida, Balaguer, que ho organitza Pau Patar, restal, llavors seran concerts amb acústics superxulos. Perquè potser farà un format acústic, però amb piano, guitarra, saxo, vull dir que m'ho organitzaré, jo crec que guai. I n'hi ha més, però que estan pendents de confirmar, així que no vull cagar-la per si de cas.
3: I tant que sí.
12: Deixem aquests confirmats.
3: I el cantautor és d'aquí uns dies més.
12: Totalment, sí.
3: Altres autors.
12: Altres autors, sí.
3: Escolta, Pau, doncs fins aquí. Flamant guanyador de la Lanada, Pau Culleré. Seguiu-lo a les xarxes, escolteu la cançó. Repreneu també el programa, que l'emetrem per Ràdio Televisió Cardedeu. També a la xarxa Més el podeu trobar a la gala final, que val molt la pena tota, que treure pit, no?, de la nostra llengua, del nostre país i de cantautors i cantautores, que al cap i al fi és algú que es fa la seva feina perquè l'estima. Pau, gràcies per tot, et seguirem de ben a prop. I
12: merci, Enric.
3: Merci pel camí.
12: Que vagi molt bé, una abraçada.
3: Igualment.
2: Passen 4 minuts de 3:15. I aquest 3 i 4 de juliol, Camp de Mànol acollirà una nova edició de la Fira de les Espelmes, que promet ser una gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, que reunirà tarotistes, mèdiums, especialistes en espiritualitat i també professionals del sector esotèric arribats de la península, França i Andorra. Isaac Muntades, bon dia de nou.
16: Bon dia de nou. Bona. Doncs sí, per parlar-ne teníem nosaltres en Jordi Terré, de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès, que ens donarà tots els detalls sobre aquesta Fira de les Espelmes. Bon dia, Jordi, moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
17: Hola, bon dia. Què tal, com anem?
16: Bon dia, Jordi. Per començar, dieu que hi haurà mig quilòmetre de fira, que això també és una cosa molt, ara permeten fer la llicència del que es comentava la Fira de les 40 Hores de Ripoll, que es feia el quilòmetre i mig. Aquí dieu que hi haurà mig quilòmetre. Seran dos dies d'activitats. Explica'ns això d'aquest mig quilòmetre.
17: A veure, ja quan es va fer la primera edició d'aquesta fira, es va fer voltant el que era tot el riu Fraser en el passeig de Can Branques. Quan vam veure que realment va ser un èxit, que es va quedar com petit l'espai de la gran afluència de gent que va venir, per mirar la possibilitat d'allargar tota aquesta fira amb tot aquest passeig que voreja tot el riu Fraser, envoltant de la natura, vam veure que era possible. I quan vam estar fent les medicions corresponents, ens vam donar compte que era mig quilòmetre de fira.
16: Aquesta és una de les grans novetats respecte a aquest any. Això em deies, si no m'equivoco, com deies, l'any passat es va fer aquesta primera edició. Qui sou a la gent que esteu darrere de l'organització de la fira, Jordi?
17: Aviam, això és una acció de dinamització de Camp de Bànol Comerç. Bàsicament, els organitzadors de tota aquesta fira és Camp de Bànol Comerç, juntament amb Fires del Ripollès, que és la part tècnica de treballadors i de producció de la UIR, en tema de dinamització comercial, i llavors també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació, perquè no, aquesta acció forma part dintre del projecte de dinamització anual que té Camp de Bànol Comerç, entre moltes de les accions que es fan, i llavors ja les més potents, que poden ser aquestes fires que tenen molta més notorietat.
16: Explica'ns una mica, Jordi, els horaris d'aquesta fira, que com dèiem, doncs, començarà el divendres, no?, aquest dia 3, i acabarà el dissabte. Ens deies això, s'ubicarà al passeig de Can Branques. Explica'ns una mica horaris, paradetes que tindreu aquest any, de quins sectors, quantes en tindreu?
17: Mira, els horaris, bueno, els dies és el 3 i 4, divendres i dissabte, hi ha gent que ens diu, això està equivocat, hauria de ser dissabte i diumenge. No, s'ha fet expressament i ara us explicaré el per què. És divendres i dissabte. El divendres, a partir de les 5 de la tarda, hi ha l'obertura de totes les parades que estan ubicades amb aquest recorregut de tot el passeig, i acabarà a 2:15 de la matinada. jornada, eh? A la 1:30, dos quarts de dues, l'acabarem. Dissabte s'obre al matí de 10 a 2, totes les parades i activitats. Es tancarà a les 2 fins a les 5 de la tarda, que és aquesta hora de màxima exponència del sol i que és absurd tenir obert, perquè al final paradistes ho passen malament, si hi ha activitats es passa malament i els visitants tampoc venen amb aquesta hora punta de sol. I es tornaria a partir de les 5 de la tarda fins a dos quarts també de 2 de la matinada. Les parades que venen, 95% aproximadament és parada de producte místic, producte esotèric, producte vinculat amb les espelmes. I llavors tenim també parades vinculades al Camp de Bànol Comerç, que també estaran presents. Recordem que és una fira que organitza Camp de Bànol Comerç i per això també estaran presents. I llavors hi haurà un espai d'alimentació, perquè l'any passat ens vam quedar curts, no teníem prou espai perquè la gent pogués menjar i perquè la gent pogués fer tota l'estada allà. I també, com a novetat, hi ha un espai d'atraccions i llavors hi ha escenaris enmig de tot el recorregut, perquè a part de la gran nit de les espelmes d'aquest concert, doncs també hi haurà tota una sèrie d'activitats, moltes activitats, més d'una quarantena d'activitats programades amb aquest dia i mig de fira.
16: Ara parlarem un moment de les activitats, també, que ara em deies aquesta quarantena de propostes, però també m'has obert el tema d'aquesta nit de les espelmes de dissabte, que és potser el punt àlgid, és quan ja més o menys s'acaba la fira, però és una mica el moment estrella. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta nit de les espelmes i ja has dit que hi hauria un concert, no? Qui hi haurà?
17: Realment, la Fira de les Espelmes neix arrel d'aquesta nit de les espelmes, que aquest any, si no vaig equivocat, és la seva 19a edició. Des de fa 19 anys, un dissabte de juliol, dintre del cicle Clavetaires, doncs hi ha un concert on la plaça de la dansa de Camp de Bànol es transforma en tot d'espelmes, els balcons, la veritat és que queda molt bé, i un concert, doncs, amb la sintonia també d'aquesta nit de les espelmes. No? Aquest any tenim a Life Shoy, i que és un grup vocal, un grup de coro, un grup molt bo, que té una trajectòria darrere molt important. Han fet coristes en grups, a nivell nacional i a cinema Camp de Bànol, no? Llavors, clar, és el pastel fort, per dir alguna cosa, no? O és com li dirien, és l'ingredient més important d'aquest pastís, per dir alguna cosa, perquè és el que porta més antiguitat. La fira neix arrel d'això, no? I tenim aquesta nit de les espelmes, que òbviament... I quan acaba la nit de les espelmes, ja hi ha doncs, l'acte de tancament de la fira, amb un ritual que tindrem important, i amb els diables de Ripoll, amb grups de dansa, que faran tot el pas per tota la fira, fins a dos quarts de dues de la matinada del dissabte.
16: Em deies això abans, que tindreu aquesta quarantena de propostes, repartides en dos dies, no sé quines em destacaries, n'hi ha moltes, quines et quedaries tu, que creus que són imperdibles?
17: Doncs mira, deixa'm agafar el programa que ja està... està repartit a tota la comarca ja i fora també. Mira, jo et podia dir sobretot les conferències és una de les accions que he posat aquest any perquè porten molta gent, conferències vinculades dins del món místic, esotèric, també de les espelmes, i fetes per professionals dins d'aquest sector. Val? Et podria també parlar de les danses que fa la companyia Circuit Rax, aquestes danses i cerimònies de la llum. Et podria parlar també de tot el que seria doncs, els espectacles que hi haurà. Val? Tenim un espectacle de màgia a càrrec de Dion Màgic. Ell és una persona que es va fer molt viral últimament quan es parlaven de Rodalies, que deien que com estava la Rodalies, ell va dir que això era campi xerrerisca, doncs resulta que aquest noi és actor, a més és mag, i es visitarà a Camp de Bànol. No? Hi haurà rituals de neteja energètica, hi haurà màgia així també en directe de tu a tu, cercaviles i malamars i percussió amb els diables de Ripoll. Hi haurà també el que seria rituals col·lectius de purificació. Hi haurà el conjur de la Caimada el dissabte. Rituals hi ha molts, de purificació energètica i això. Tallers infantils i familiars, atraccions per als nens. Pensa que cada quart d'hora, quan la fira està oberta, hi ha una acció o una altra que es va duent a terme.
16: Són un munt d'activitats. M'ha fet gràcia això del noi de Can Pixa i Rellisca, que es va fer viral i també va sortir a l'APM, que és mac, i doncs em fa molta gràcia que m'expliquis que el tindrem aquí a Can de Bànol. Doncs és una de les activitats interessants. Escolta'm, també, Jordi, et volia demanar el tema del comerç, com que això organitza Can de Bànol Comerç també, i evidentment doncs teniu la col·laboració de la UIR i de Fires del Ripollès. És una manera de dinamitzar el comerç, no? Però em sembla que el comerç de Can de Bànol, la part de muntar-hi les parades, també té alguna mena d'implicació. No sé si fa alguna espècie de concurs o alguna cosa, no? O algun sorteig o...
17: No, aquí hi ha dues coses. Una cosa és que Can de Bànol Comerç vol premiar la fidelització dels seus clients que ja compren habitualment, els establiments de Can de Bànol, els que estan adherits a Can de Bànol Comerç, i a més també va premiar aquells visitants que venen de fora i volen comprar o van a comprar els establiments de Can de Bànol Comerç. Llavors, totes les compres realitzades dins d'aquestes franges de fira doncs entraran en el sorteig de 200 euros per tornar a comprar els establiments de Can de Bànol Comerç. A més, si compres els establiments de Can de Bànol Comerç, els tallers infantils i familiars que n'hi ha cada dia són gratuïts amb un tiquet de compra. De fet, només es pot participar als tallers infantils comprant els establiments de Can de Bànol Comerç, no? I el que comentaves dels paradistes, que també han volgut posar doncs la seva aportació, no?, perquè això sigui una activitat més encara més potent, és que a través de xarxes socials doncs estan regalant 12 experiències doncs com tirades de tarot, lectures, tot vinculat amb aquest sector, val a la gent doncs que participi en el sorteig que s'està fent actualment a l'Instagram de candelanul.comerc o fires.delripollès. Allà doncs poden participar fins al dijous de la casa de la nit.
16: Perfecte, Jordi. Doncs Jordi Tarré, de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès, aquesta Fira de les Espelmes, que tindrà aquesta segona edició aquest divendres, sobretot, recordem-ho bé, i dissabte, aquests dos dies, no?, i que també doncs tindrem aquesta nit de les espelmes. Moltes gràcies per ser nosaltres aquest matí, Jordi. Hem d'explicar que durant algun moment de l'entrevista hem sentit microtalls, se't sentia perfectament, Jordi, però sí que és veritat que en algun moment es perdia, el que passa que quan recuperàvem, perquè els oients es sentin, no es perdia res, és a dir, es continuava emetent, que és una cosa molt estranya, però t'hem pogut sentir, hem pogut seguir una mica tot el que ens has explicat, per tant, doncs, això, desitgem que vagi molt bé aquesta Fira de les Espelmes.
17: Moltes gràcies una vegada més per estar al nostre costat. Dir-te que també dubtava si em sentíeu bé o no, perquè també...
16: Sí.
17: Hi havia com uns microtalls, però no, per el que dius sembla que ho hem seguit tot, eh? Gràcies a vosaltres i us esperem a Can de Bànol.
16: Fins una altra, Jordi. Moltes gràcies.
2: I ha arribat ara de saber quina és la cançó del dia.

és Another One Bites the Dust, i és que el 30 de juny del 1980 Queen va publicar el seu vuitè disc, The Game. The Game va ser el primer àlbum de Queen en què es van utilitzar els sintetitzadors. Si bé no s'ha citat en la llista de millors àlbums de la història, és un dels més venuts de la banda.

0: a Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies de Catalunya un any més col·labora com a tren oficial del Festival Cruïlla que se celebra els pròxims dies 8, 9, 10 i 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. El Festival Cruïlla s'hi viu una experiència irrepetible basada en la música i acompanyada d'art i comèdia. Un cop més, el transport públic és el millor mitjà i el més sostenible per desplaçar-se fins al recinte i, en aquest sentit, els assistents al Cruïlla compten amb les parades de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, R1 i RG1, Barcelona al Clot, R1, R2, R2 Nord, R11 i RG1 i l'estació de França, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, com les més properes al fòrum. En aquesta nova edició, Renfe continua facilitant el viatge a tots aquells espectadors que decideixin assistir a aquest festival emblemàtic de la capital catalana a l'aire lliure i davant del mar. Un festival que un cop més ha reunit en el seu cartell noms tan rellevants de la música com Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Garbage, Tudor Cinema Club, Suede, Joan Batista, Bomba Estéreo, René Rapp i molts més. Aquesta col·laboració cultural respon al ferm compromís de Renfe per al desenvolupament de la cultura i la música a Catalunya. A més del Cruïlla, Renfe col·labora aquesta temporada amb els festivals més prestigiosos de Catalunya com el Canet Rock, Festival Bards o Mar d'Estiu. Esperem que tota la gent que agafi aquests trens pugui arribar a temps a veure aquests concerts i no passi com sempre, que normalment els trens de Rodalies venen amb endarreriments. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo abans, però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Laia de Déu, una codinenca.
4: La meitat dels focs que es registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
4: Una iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tor, director de l'ADF Quercus, en destacava la importància per prevenir incendis en una comarca on la massa forestal és el 80% del territori.
6: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som molt més ràpids que estem al territori. Pues si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança, i portem un altre tipus d'extintors molt diferents, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
4: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès i confien que, si s'actuen els primers minuts d'un foc, es podrà controlar millor i evitar que es propagui. Si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
3: I la Dula Ocell de Foc, el programa pel benestar emocional juvenil del Vallès Oriental, ha celebrat la primera trobada de projectes, Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona, i és que des del servei de Niu de la Dula acompanyen nou iniciatives juvenils del territori en el desenvolupament dels seus projectes. Escoltem a Tamara Mateo, de CreArt, un dels serveis de Niu de la Dula.
8: L'objectiu és això, doncs poder posar en contacte les diferents iniciatives que hi ha a la comarca, que al final hi ha gent de Granollers, de Cardedeu, de la Garriga, de Sant Celoni, com molta diversitat, de Mollet, doncs poder-les posar en contacte, que es puguin conèixer, que puguin fer una mica de xarxa, que puguin veure quines altres coses estan fent altres persones joves al territori i veure també quines necessitats comunes i col·lectives pot haver-hi i des de l'Adula puguem donar-hi resposta també.
7: Al llarg de tota la trobada, els grups participants han pogut trobar-se i compartir tot el que han estat construint durant aquests darrers mesos, des d'experiències i aprenentatges fins a reptes i noves oportunitats de col·laboració. De fet, una iniciativa que han volgut posar en valor el talent i la iniciativa de les persones joves del territori. Escoltem ara Judit Barba i Anila Pedrós.
9: Doncs està molt xulo. Al final és... està molt bé poder compartir espai amb altres persones doncs, del Vallès, en aquest cas, i que siguin projectes tan diferents, no? Perquè la majoria que estem aquí, doncs, pues, a través de la dansa o a través de bueno, danses urbanes, no? Que tenim els companys aquí, o el Sound System o una altra companyia de teatre, en aquest cas de Titelles, no sé, sempre està bé com poder fer xarxa, al final.
10: Fa consol acompanyar-nos i veure que tantes joves estan engegant tants projectes i que tothom té tantes ganes i que totes tenim pors, totes tenim necessitats i totes estem més tranquil·les quan ho compartim en col·lectiu. No? Vull dir que aquests espais està bé perquè generen aquest caliu d'estar més tranquil·les.
7: La trobada, en definitiva, ha servit per consolidar una xarxa de suport entre els diferents projectes i per donar visibilitat a iniciatives nascudes de la inquietud i el compromís dels joves del Vallès Oriental. Una jornada que referma l'aposta per donar eines, recursos i espais perquè les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes i compartir-los amb la resta del territori.
3: És la multitudinària benvinguda a les festes i, des de fa uns anys, el tret de sortida de la Festa Major de Vic. Parlem de la Crida. Els vigatans la van reviure aquest dissabte al vespre amb la plaça de la Catedral com a escenari final, Andreu.
11: Els colors verd, vermell i negre ja formen part de l'essència de la ciutat de Vic. De fet, la Crida ja s'ha convertit en la proposta més emblemàtica del nou model de Festa Major des de fa 15 anys. Ho explica la regidora Bet Piella.
12: La Crida és el tret de sortida de la Festa Major i la gràcia és que les tres colles, la del Merma, la del Nen i la de la Vella, doncs es troben, els tres caps de llup ja han pogut fer el ball després de tirar el petard i, per tant, una alegria perquè continuem mantenint les tradicions, les que ens agraden, i alhora el jovent respon amb alegria, amb civisme i tothom ho passa bé.
11: Malgrat actuacions incíviques en edicions anteriors, com l'impacte de pintures en el mobiliari urbà i en béns immobles materials, lluny d'eliminar la festa, l'Ajuntament de Vic ha optat per corregir alguns matisos.
12: Cada any anem adaptant una miqueta a la festa, de manera que hi hagi el mínim d'incidències, i aquest any hem posat les tanques en els dos carrers, el carrer venint de la plaça del Museu i també el carrer de la Ramada, tanques olímpiques protegint les façanes, de manera que si s'escapa alguna pintura cap a la façana, doncs quedi protegida.
11: L'any passat ja es va fer un gran pas canviant el líquid amb què els assistents carregaven els seus artefactes. Es tractava d'un colorant facilitat per l'empresa Proquímia, que en ser soluble amb l'aigua esdevé més fàcil de netejar. Després de fer-ne una valoració molt positiva, la ciutat encara la Festa Major amb les expectatives ben altes.
12: Participació massiva, ens agrada molt aquest jovent que té ganes de gaudir de la ciutat, aquesta ciutat que tots estimem tant i que per tant hem de respectar, i així ho hem fet. Jo penso que és un tret de sortida excel·lent per aquesta Festa Major.
11: La Festa Major s'allargarà, doncs, fins al 4 de juliol i comptarà durant 14 dies en què s'ha programat gairebé un centenar de propostes. Entre les més destacades hi ha el concert d'Obeses o la gran final de la Lliga per la Llengua.
3: I la JNC homenatge a l'expresident Jordi Pujol a Planoles i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
1: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. no va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R, Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill Oriol Pujol.
3: Ara sí, avui centrem l'espai econòmic del Territori 17 amb en Joan Carles Arredondo en parlar sobre un altre tema. Aquesta vegada avui parlarem sobre les distorsions del PIB irlandès causades per les multinacionals. Ja, Joan Carles Arredondo, bon dia.
13: Bon dia. Anarem de viatge a Irlanda, però no exactament per veure com n'és de verd el paisatge, ni lamentablement no podem fer això. Ens toca parlar una mica d'economia. Veurem, ens vam fixar en això perquè vam veure que l'estadística econòmica del primer trimestre a Irlanda és catastròfica. I quan diem catastròfica no és una, aquesta cosa que hi ha tendència a fer en el periodisme d'exagerar-ho tot. Però són números literalment de catàstrofe, no? Es va produir una caiguda interanual del PIB, del Producte Interior Brut, del 12,1%, que això vindria a ser l'equivalent al que va caure l'economia a l'estat espanyol, per exemple, en la Covid. I, de fet, en el cas d'Irlanda, fins i tot en el pitjor trimestre que havien tingut de la pandèmia, va caure un 6,1%. Per tant, estem parlant d'unes xifres que són, diguem-ne, pròpies d'un període de catàstrofe, no? Només hi ha un precedent a Irlanda, el 2009, quan el país va col·lapsar per la bombolla immobiliària, que llavors en aquell país va ser encara més greu fins i tot que l'estat espanyol, i que va tenir una caiguda anual del 14,1%. Llavors el país va caure en una espiral de deute que va abocar-lo al rescat i a una taxa d'atur del 16%. La diferència és que aquest primer trimestre no hi ha hagut cap catàstrofe, no hi ha hagut cap pandèmia, no hi ha hagut cap esfondrament immobiliari. Tot plegat és efecte del que es podria anomenar un artefacte comptable. El PIB d'Irlanda s'enfonsa, però l'economia no trontolla. I ara explicarem el perquè d'aquesta paradoxa, no? Tot plegat prové de la tècnica. En diuen comptabilitat nacional, que és un concepte que té una aparent escepsia científica, però que amaga un conjunt d'artificis comptables que en el cas d'Irlanda apareix en una versió que gairebé es podria dir que és caricaturesca. Per definició, el PIB és l'agregació dels béns i serveis que s'han produït en un territori durant un període concret. Però a l'hora de comptar aquells béns i serveis, no necessàriament aquests béns i serveis s'han produït en el país. A Irlanda hi ha un seguit de corporacions internacionals, sobretot del sector tecnològic i farmacèutic, que hi tenen fixada una seu com un pornó de transaccions, sense cap activitat tangible. Aquestes corporacions són allà perquè busquen la protecció que els concedeix un règim fiscal que els permetrà pagar menys impostos pels seus beneficis que en els països de l'entorn i fins i tot que en els seus mateixos països d'origen. Irlanda té un impost de societats, per exemple, del 12,5%, que és la meitat del tipus que hi ha a l'estat espanyol, per posar un context. És a dir, els beneficis

0: cau d'aquesta segona posició en PIB per càpita a la dotzena i de la primera posició en productivitat per hora treballada baixa a la onzena. És a dir, que es converteix en un país, diguem-ne, normalet, no en aquesta posició tan capdavantera. Tot això passa perquè el PIB no és una fotografia i per fer la comparació és més aviat un apunt pictòric del natural que en el cas d'Irlanda s'assembla més a un quadre abstracte de Picasso que a un hiperrealista d'Antonio López. Diguem-ne que és bastant esquemàtic el que és el recompte del PIB a Irlanda. No? El que ha passat en el primer trimestre d'aquest any és un efecte, el que s'anomena un efecte rebot. Algunes multinacionals farmacèutiques que han domiciliat la seu a Irlanda per l'avantatge fiscal estaven preocupades per l'afectació que hi hauria per l'aplicació dels aranzels als Estats Units. Això estem parlant de principi d'any passat. Llavors van accelerar les exportacions per tenir producte disponible a Nord-Amèrica abans que els aranzels s'enfilessin i encarissin aquests productes. A principi d'aquest any, i amb un panorama més aclarit, ja no era necessari tenir els magatzems dels Estats Units tan plens d'estoc, per tant van baixar molt les compres, i com que aquestes compres s'apuntaven a Irlanda, doncs van portar que les exportacions baixessin tan dràsticament que el diferencial entre el màxim de vendes internacionals de fàrmacs de fa un any i el mínim d'aquest any es convertís en una bretxa que es va traduir en aquest descens elevadíssim en termes de PIB. El cas irlandès posa de manifest el canvi econòmic global i per això diguem-ne que hem decidit fixar-nos-hi en aquest espai d'avui, no? Actualment, la producció del país no es comptabilitza, com fa dècades, per les tones d'acer fabricades o exportades. I, com que eren fabricades i exportades, són perfectament visibles. I, en canvi, ara, diguem-ne que això s'ha substituït per algoritmes que són invisibles. És en aquest canvi que apareixen el que l'economista Paul Krugman anomena follets. Aquests follets són uns personatges de la mitologia irlandesa. El Premi Nobel d'Economia ve indicar que a Irlanda generen diners, molts diners, que només figuren en la comptabilitat nacional, però que no circulen de cap manera a la cartera dels irlandesos. Aquests són els follets dels quals parla aquest Nobel d'Economia. Els irlandesos no són ni més rics ni més pobres, encara que el PIB s'enfilés fa un any un 7,4% i hagi baixat aquest any un 12,1% durant el primer trimestre. De fet, a les enquestes els irlandesos no manifesten problemes gaire diferents als catalans. Habitatge, inflació, seguretat, això per citar alguns exemples. La ficció corporativa, amb el pas marcat per les decisions de les grans corporacions internacionals, no amaga una realitat en la qual apareixen els problemes socials que són gairebé idèntics als dels seus veïns. El problema de tot plegat és que les baixades i pujades de l'economia irlandesa acaben distorsionant el recompte de tota la Unió Europea. Irlanda té un 1,2% de la població de la Unió Europea i acaba representant entre un 3 i un 4% del total del PIB comunitari. Aquest mateix primer trimestre, la davallada comptable irlandesa s'ha traduït finalment en un descens del PIB europeu, que és el 0,1. No tota la culpa, esclar, és d'Irlanda, perquè els grans motors europeus no estan mostrant que siguin gaire greixats. Però el cas és que els números són negatius i això és susceptible de traduir-se després en distorsions en les decisions econòmiques i monetàries. El punt de partida, a més, ja és prou desavantatjós per la resta de socis. Quan el ciutadà d'un país adquireix productes de companyies amb seu a Irlanda, per posar un exemple, l'iPhone, l'impost pel benefici d'aquesta compra, que s'ha fet, per exemple, a Barcelona, el cobra Irlanda i no pas el país on s'ha comprat el producte. Per efecte d'un dúmping fiscal sorprenentment tolerat en el que se suposa que és una unió monetària, es buida de recursos determinats països i se'n beneficia un de concret. La comptabilitat del primer trimestre a Irlanda i Europa posa sobre el mirall dues realitats. La primera és que determinades dinàmiques han fet passar per veritats absolutes mètodes de recompte com el PIB, que sense arribar a ser falses són com a mínim relatibles. Això ho confirma la mateixa Irlanda, que a més del recompte del PIB té una mètrica que només té en compte el valor afegit brut de les empreses amb activitat al país, perquè sense multinacionals, perquè si no els números els surten distorsionats. I la segona és que difícilment es pot parlar d'unions econòmiques o monetàries sense que hi hagi unes regles de joc compartides. En aquest sentit, tindria tot el sentit del món explorar propostes com un sistema fiscal aproximadament universal o com a mínim europeu per evitar paradisos interiors. Paradisos fiscals, s'entén.
1: Moltes gràcies, Joan Carles, arredondo cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, per portar-nos

0: Una setmana més i Joan Carles, penúltima secció d'economia d'aquesta temporada, eh? Poc se'n parla.
1: Poc se'n parla, ja n'anirem parlant, però en tot cas, si tot va com ha d'anar, doncs ens ho trobem al setembre.
0: Exacte. Doncs Joan Carles, que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Territori 17.
0: Doncs us tornem a fer un recordatori perquè sabeu que el 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya acollirà la sortida del Tour de França i per aquest motiu el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu de mobilitat especial. El dia 4 l'etapa 1 recorrerà Barcelona, el 5 l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, el Baix Llobregat i l'endemà l'etapa 3 el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Per saber més, consulteu les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. Nosaltres, després de parlar sobre economia al Territori 17, farem un repàs de què s'hi cou a les xarxes i ho farem amb l'Andreu Jiménez. Demà ja tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez i acabarem el Territori 17 avui, com sempre. Els dimarts acabem amb el Traster, la tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, l'Isaac Muntades, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
6: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
7: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
6: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
7: Ah, sí? Què té d'especial?
6: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
7: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
6: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
7: I com s'hi pot contactar?
6: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
3: El 9FM 92.8.
8: A ALR tenim el vehicle que busques.
9: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
8: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
10: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
11: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
10: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
11: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
10: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
11: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
3: El 9 FM. El 9 so d'Osona.
2: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Saps què anava a fer Andreu ara mateix?
2: Vas a dir Guillem Sánchez...
0: Anava a dir, bon dia de nou, Guillem, que sí que ho a Twitter.
2: Bon dia de nou, Guillem.
0: No, ja ho tenia clar, que en Guillem torna demà. Andreu, ho estàs fent molt bé, aquests matins que busques què podem comentar per Twitter.
2: Sánchez.
0: Però s'ha de poder fer tot, periodista 360, Andreu.
2: Sí, 360 graus, correcte. Va.
0: Va, comencem.
2: Idees per menjar, que aquí ens agrada molt, a la secció de Twitch, parlar de menjar. Voleu una idea de sopar fàcil, boníssima, ja, i que encantarà la canalla? Els rotllets de pernil i formatge. Enrotlleu bé el formatge i el pernil i arrebosseu-los a nou i farina. Acompanyeu d'amanida i tots a sopar. Però s'ha de dir que jo les vegades que a casa hem menjat els rotllets aquests, no sempre s'estripen, eh?
0: Clar, és que deuen tenir el truquet de que, potser aquí no ho diuen, però posar un escuradents.
2: Això ho feia la meva mare amb els llibrets.
0: Posar un escuradents perquè a l'hora de fregir-los o el que feu,
2: no s'escampi
0: el formatge ni s'escampi. Truquets.
2: Sí. Gràcies, Ona. Continuem parlant de menjar. Un sopar de germanor. El cap de setmana tinguérem sopar de germanor del club. Coincidint amb el final de temporada, acabem amb el que millor se'ns dona, menjar i beure. Acabarem amb partida de pilota al carrer improvisada a les 12 de la nit, en condicions que millor no comentar. I bé, es veia al tuit, es veien també allà la carn, o sigui, sopar d'equip, amb barbacoa, sempre...
0: Tu n'has fet bastants de sopars d'equip?
2: Sí, perquè teníem argentins i fèiem algun assado, sí, sí, sí.
0: Això està molt bé perquè al final és una mica d'incentiu, no? Vull dir...
2: I tant, és
0: també,
2: germanor...
0: Sí, i penso també en els sopars aquests de clubs de futbol, per exemple, o d'equips de bàsquet o de futbol, que són els més típics, no? Però també està bé els sopars de feina, sopars de, per exemple... jo l'any passat vaig treballar en un casal d'estiu, doncs sopar final de casal...
2: Correcte, sí, sí, està bé.
0: D'aquestes coses
2: aquests
0: que dius...
2: Aquests
0: sí, que és com, ostres, ja que estàs tot el dia veient amb una persona, doncs poder fer aquest sopar com de manera més...
2: I sortir una mica de la rutina,
0: exacte.
2: No sempre el mateix lloc veure't,
0: sí,
2: correcte.
0: Sí, super a favor dels sopars, barres, dinars d'empresa, equip i el que sigui.
2: Mira, va, en Joan fa aquesta reflexió. Per què el Parlament espanyol poden menjar i beure? Quasi de franc, molt barat, i nosaltres cada dia comprem el menjar més car.
0: Bona pregunta, no?
2: Bona pregunta, és molt bona pregunta. I l'Eduard ens deixa una polèmica sobre les activitats populars de les festes majors. Si surt una iniciativa per il·legalitzar els trabucaires, jo hi seré. Trenca la dinàmica de la festa major, tot de balls musicals, entretinguts pels petits grans i ells que només es dediquen a tirar tirs a l'aire.
0: Jo
2: no
0: una...
2: respecto això, no estic d'acord.
0: Jo he de dir una cosa i és
2: tu,
0: que...
2: Clar, tu et toca de prop.
0: A mi em toca de prop, vull dir...
2: La festa al Pi.
0: Jo visc molt la festa al Pi, no sóc de Centelles, però com si ho fos, i sempre ho he dit, per mi la festa al Pi és dels millors dies de l'any, i allà, doncs, bàsicament es tiren trabucs. Jo no m'agrada tampoc el foc, ni... o sigui, el foc sí, però els sorolls i els petards no m'agraden. Però dintre d'una mesura i respectant una tradició, jo estic a favor dels trabucaires.
2: I a més que és un dia a l'any. No és, que, no és una rutina.
0: Però entenc també que potser hi ha algú que li molesta, per tant s'hauria
2: de... és totalment lícit que li molesti.
0: Equilibrar una mica.
2: Va, què i refresquem-nos una mica, que amb aquesta calor continuem amb temperatures altes. Tot i viure al costat de la platja, de juny a setembre no hi vaig pas mai. Com a molt, faig un suc a mulla a les 7 del matí.
0: Avantatges de... Crec que... Perquè viure en un poble de costa té avantatges i desavantatges.
2: Sí.
0: Avantatges que durant l'any o inicis de primavera no
2: tens
0: hi ha massa turisme,
2: sol,
0: exacte, tens la platja per tu sol. Desavantatges, massificació turística heavy, mesos de vacances, però que a les 7 del matí pots anar-te a fer un suc a mull i nosaltres com a molt podríem anar a una font d'aquí a Vic.
2: Correcte, i la mar està tranquil·leta, no
0: exacte.
2: Hi ha gent, sí, sí, molt bon pla. I l'Anna explica el que li ha passat a la platja, crec que és una situació que ens ha passat a tots, eh? A la platja se'n posa al costat un grup de 3 adults i 3 infants. Una de les nenes diu, papi, vull música. I el pare procedeix a engegar l'altaveu amb el volum a tope. En comptes d'ensenyar-li que la platja és un espai comú i no s'ha de posar música, m'he aixecat i he marxat.
0: Molt d'acord, molt d'acord, perquè és veritat que les platges és com que com si no existissin les normes, no?
2: I hi ha
0: les normes no escrites a la platja.
2: Correcte.
0: A més, també, si tens sort que vas a una platja molt gran i que hi ha molt espai, realment tens bastant espai vital per poder fer, no?
2: No t'has de posar a un metre de la... Si no està plena, sí, si està ple, sí, però
0: clar,
2: si no...
0: Però si comparteixes literalment un braç de distància amb l'altra persona, per exemple, la gent que fuma a la platja, tampoc ho entenc,
2: també. Uf, sí.
0: Perquè són coses que hi ha unes normes no escrites, que correcte. És, per exemple, la música...
2: La música, si vols escoltar-la, a mi, que et posis amb uns auriculars, o el mòbil al costat de l'orella, si estàs estirat allà...
0: Sí, jo he escoltat música a la platja amb auriculars. I també, doncs, tenir una mica de civisme, que a vegades falta, el civisme.
2: I molt. I va, acabem amb el Mundial, que avui en Joan ens diu... M'esteu dient que Frenkie de Jong no ha liderat Holanda a guanyar el Mundial ni ha fet cap gran partit i que no vindrà cap club carregat de quartos per prendre'ls? Que bé, tu. Ironia clara. Clar.
0: Context, Andreu.
2: Bé, doncs ara t'acabem de posar, perquè en Manel també parla sobre Frenkie de Jong i Koeman. 2026 hi havia gent confiant en Ronald Koeman i Frenkie de Jong. Molts ànims, ha de ser duríssim. I l'Aleix ens diu, Països Baixos i Alemanya fora de setzens. Potser aquest Mundial no té un sostre de futbol altíssim, però està clar que el terra competitiu ha pujat i que, a diferència d'altres Mundials, totes les seleccions competeixen. Això, o sigui, Frenkie de Jong juga als Països Baixos, que avui han perdut a penals contra el Marroc, i clar, què es parlava? Frenkie de Jong sempre és un dels jugadors més qüestionats al Barça, i bé, si tenia una bona participació al Mundial, doncs potser hi havia algun equip que es volia deixar uns calarons amb ell.
0: Val.
2: Cosa que al final no ha acabat sent així, perquè el quart partit se n'ha anat cap a casa. I l'altra notícia és que Alemanya ha acabat fora.
0: Ostres.
2: O sigui, dues seleccions que normalment a quarts arriben, doncs aquest any
0: no.
2: No, han caigut d'hora.
0: Ara més o menys com està el tema del Mundial?
2: Ara han començat les eliminatòries. Ahir també va jugar a Brasil, i bé, aquests propers dies van jugar en altres seleccions i es aniran definint els vuitens de final.
0: Mm-hmm. I Andreu?
2: I vinga, acabem amb aquest tuit de l'usuari Arròs de Mort. El Tour de França a Barcelona contribueix al desenvolupament tecnològic del sector del ciclisme, que després s'aplica als trens que agafem cada dia.
0: Ben cert.
2: Doncs... I ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Andreu, moltes gràcies.
2: Fins
0: i
2: ara.
0: Fins ara. Doncs passen gairebé 8 minuts de 11:15 de la matí, per tant, és moment de tertúlia d'estar per casa.
12: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
0: Doncs bé, un dimarts més a la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Penúltim Traster, eh? Poc se'n parla, eh?
13: Poc se'n parla.
0: És que ara per mi és el típic... És en aquell moment, per exemple, quan vaig deixar la uni, bueno, vull dir, vaig acabar la carrera, era com l'última vegada que entro aquí, l'última vegada que dic adéu al senyor del bar, l'última...
13: Doncs, home, no serà així, no? Et tindrem, no l'any
0: no,
13: que ve,
0: no?
13: No,
0: clar que sí, però
13: home,
0: avui és com de la temporada.
13: Bé,
0: però
13: bé.
0: Soc una mica dramàtica, m'agrada com posar èmfasi, no? Ja li tenen en Joan Carles.
2: És divendres, fins dilluns, no?
0: Exacte. Què tal, com esteu?
14: Bé, però bé.
0: Com porteu la calor?
14: La veritat que sí. Jo la porto bé, fascinant. Jo és que tolero... Jo tolero molt bé la calor, la veritat.
0: I la resta, com tolereu la calor?
13: Dins l'aigua tot el dia, sempre, tota l'estona que es pugui.
14: Clar, jo és que encara no he anat ni a la piscina ni a la platja, eh? I estic decebuda amb mi mateixa.
0: Això es nota que aguantes bé la calor, eh, Laia? Si has
14: estic
0: pogut estar aquests dies sense aigua. Mm. Isaac, tu segueixes fent tant esport com abans, amb aquesta calor?
13: No. A les 3, surt a les 3 del migdia.
14: Exacte, a les 3 del migdia està corrent.
15: No. Però he anat a la piscina 4 o 5 dies ja.
14: Collons, nen. Hi ha gent que té molta sort.
15: Bueno, però molt poca estona. Sí.
13: Les piscines municipals corteixen, eh?
15: Sí, piscina municipal i a la platja també he anat. Vull dir que ja m'he pogut banyar aquest estiu. Realment dels estius que més m'he banyat al principi, eh? A mi la calor depèn del dia. Hi ha dies que molesta més, hi ha dies que menys. Però ja m'agrada que faci calor, vull dir, sí. L'estiu és la millor època de l'any i el juliol és el millor mes, segurament. Vull dir que...
13: El juliol és com el divendres, no? Que sempre és millor que el dissabte, perquè ja s'acaba. L'agost ja s'acaba la cosa i el juliol està tot per arribar, no?
0: Sí.
14: El
0: juliol es posa molt bé.
14: Sí, que tens tot el temps del món per fer coses.
13: Bé, jo treballo, tot el juliol, no sé, Valdir.
14: No, jo també
0: treballo.
15: Bueno,
0: jo també treballo.
13: Jo tots, vaja, com fins al 10.
15: Que treballem tots. Això ho hem de mirar, l'any que ve, a veure si podem.
0: jo més tard del dia 10 treballo, però no passa res. Ens ho agafarem amb calma i...
14: I amb humor, i amb filosofia.
0: Però està bé, perquè acabes treballant, o sigui, jo sempre treballo els juliols, i és com... Treballes, però alhora és com... És diferent, és un ambient diferent. Perquè...
14: És un altre mood.
0: Sí, és un altre mood, exacte.
13: És molt jamaicà.
14: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. És el ritmo caribeño.
0: Sí, sí, sí, tothom s'ho
13: bueno, és que ve d'aquí la temperatura, eh?
14: Sí, sí.
13: La forma de ser, no? La personalitat dels països més càlids és molt diferent dels nòrdics i ve donat per la temperatura, també això està
14: certo.
13: Comprovat, sí, sí. Sí.
0: Si ens treuen d'aquí ho passem malament, eh? Si ens porten cap al nord,
14: no
0: sabem estar allà. És així.
13: Això que us comentava, se'n parla molt dels panellets fets a les escoles, però poc de les piscines municipals, i crec que té la mateixa substància, la mateixa matèria primera, eh?
14: Ai, no m'ho diguis, això, que jo aquest dissabte vull anar a la piscina municipal del meu poble.
13: Doncs mira, hi ha coses que no es veuen, però a vegades també es veuen cocodrils, per allà.
14: Ai, Enric, sisplau, per favor.
13: He tingut alguna experiència desagradable amb això?
14: No, per sort no.
0: Jo tampoc.
15: Animals a la piscina?
13: Bé... Bueno, animals,
14: aviam. Jo crec que no sí, estava parlant concretament d'animals.
13: No, sinó...
15: No sé.
13: Exacte, o sigui, que a vegades hi ha gent que fa aguas mayores i aguas menores a la piscina, saps? Sí, sí.
14: Jo això no ho he trobat, per sort. Bé. He tingut molta sort.
0: Jo només veig moltes notícies de piscines municipals que la gent, per fer la tonteria, doncs fa de l'1 i del 2 a les piscines i han de tancar la piscina. O sigui,
13: sí,
0: ja ha passat...
13: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí,
14: sí. Sí, sí, sí.
0: I dos dies després d'estrenar-se. És que em sembla que això...
13: L'any passat.
0: Pot ser que passés... Sí. Aquí a Osona ha passat en alguna piscina, sí. Eh?
13: Va passar a Osona.
15: Osona ha passat,
14: em sembla molt fort.
13: Jo multaria, vaja, hauria de pagar tota l'aigua i a més en escreix tot el que no... Bueno, no sé que sigui una cosa, carai, no volguda, no? Però és com quan algú entra amb ulleres de vidre, que està prohibidíssim entrar amb ulleres de busseig o de vidre normal i corrent, perquè si es trenca s'ha de buidar per normativa sencera la piscina per poder fer un netejat i tornar a omplir. Imagineu-vos.
14: Heavy, eh?
13: Mm. Home, que és lògic, per seguretat, perquè...
14: Sí, clar, al final...
0: Buah.
14: No hi ha més.
0: I això no ho entenc, o sigui, la gent que fa aquesta... O sigui, jo... Vull dir, sé de casos que ho han fet de... O sigui, per fer la broma, de dir, va, farem escola a la piscina de nit i ho fan de broma.
14: A veure,
0: broma
14: jo m'he
0: ninguna, o sigui...
14: A una piscina a la
13: tots
14: nit.
13: Tots els hem, exacte.
14: Però per fer els jajas i banyar-te...
0: Sí, sí, sí, però no ja fer el que has de fer. Vull dir, et pots colar una piscina... I ho hem fet tots.
14: Ja està.
0: I no passa res, vull dir...
2: A la
0: ja
2: piscina
0: està.
2: El que es busca és la tranquil·litat.
13: Obrim meló, quan sortíem de l'institut tots érem menors, segurament, encara. Teniu alguna experiència així d'haver-vos banyat en piscines que no tocaven? Jo recordo haver anat amb els amics per Sant Antoni a Vilamajor amb una... que estaven construint una casa, construint-la, i ens vam anar a banyar tots a la piscina, i quan havíem aconseguit saltar una tanca de Déu i ajuda, estaven tots a dins, vaig sobre la persiana i els que estaven a dins, saps? I llavors va ser
14: clar, jo això no, perquè vivia a Barcelona quan anava a l'institut. Aleshores, no era tan viable
13: no.
14: Fer aquest tipus de coses, bàsicament perquè tots són edificis. Però sí que és veritat que quan m'anava de cap de setmana al poble, sí que això, a les nits ens colàvem a la piscina municipal. Sobretot a la municipal, perquè era la més fàcil. Vull dir que les altres les coneixes totes, vull dir, són col·legues. La gràcia és anar a la municipal i colar-te. Mm.
15: Jo no m'he colat mai a cap piscina municipal.
13: Exacte. Vine cap aquí, jo et convidaré a colar-te a una
14: piscina.
13: Això,
14: jo també, jo m'apunto a colar-nos a una piscina municipal.
15: I en general. També és veritat que des de fa uns quants anys, a mi, ara el que diré, sap molt de greu dir-ho per tots, però jo tinc la piscina gratuïta, per una casuística familiar, llavors, una casuística bona, en aquest cas, vull dir que llavors, a partir de l'any que ve, no ho sé si serà així, però bueno, no em cal colar-me, llavors, vull dir, clar...
13: Cuida molt aquest familiar.
14: Sí.
13: El millor regal de Nadal...
15: És que aquest, clar, familiar és regidor...
2: I ja ho deixa, no? Aquest ja no es presenta més.
15: I es pot portar una persona acompanyant, convivent, gratuïtament a la piscina.
0: Oh.
15: Llavors,
14: us aneu tornant?
15: Això durant els últims 7 anys o així, pues això, no
0: ostres,
15: he hagut de pagar.
0: Ostres, Isaac, quina sort.
13: És un familiar directe, no?
15: Però no vull dir-ho gaire, és que ara dient això, sí, bueno, familiar directe, parella, diguéssim, però bueno, vull dir
13: per
15: que...
13: Per això, ho sé.
15: Llavors, això també ajuda, clar, perquè a més els assegurament s'han encarit molt, aquest any ja... Fa res, el 9-9 va fer un reportatge això del que costaven els abonaments a les
2: piscines. A Osona encara,
15: Sí, a Osona encara, i els preus de dia, però clar, hi ha moltes piscines d'aquí del voltant. Això no passa tant al Ripollès, jo crec. Perquè
2: no, el
15: final...
2: Ripollès era més barat, sí.
15: Era més barat, no? Però tant les d'aquí de Sant Joan com de Ribes, que em sembla que és la més barata, però vull dir, són preus bastant assequibles, però... I segurament no hi ha tanta gent i hi ha bastantes opcions de piscines, perquè n'hi ha pràcticament a tots els pobles, n'hi ha. I en canvi, suposo que en comarques com Osona, que té una capital que és molt gran i que al final té, doncs, no sé si són dos o tres piscines ara, però no totes són municipals. N'hi ha alguna que em sembla que és així mig privada. Llavors, tendeixes a anar cap a les piscines dels pobles del costat.
13: Sí. De fet, és que és un refugi climàtic de primer grau, vull dir, una cosa absolutament necessària. I inclús la gent que la té a casa, o sigui, el problema no és fer-te o tenir una piscina, el problema és buidar-la i reomplir-la cada any. L'aigua d'una piscina, si la cuides bé i no té per què ser clor ni sal, pot ser una biopiscina perfectament, la pots tenir sempre, aquesta aigua, amb el pertinent reompliment, no? Al principi de temporada,
14: sí,
13: final, si s'ha evaporat o així. Però no, l'aigua no s'ha de canviar. Llavors, el problema són la gent que té grans o petites piscines, però cada temporada la buida sencera i la torna a omplir. De fet, això hauria d'estar absolutament penat. I això és fàcil de comprovar amb els comptadors i és una cosa que no es persegueix, no? Recordo que el govern, quan l'última gran sequera, fa 3 anys ara, socialistes que estan a l'oposició es negaven, no? Feien molta... la Generalitat de Catalunya, parlo, molt èmfasi en que no s'ha de multar la gent, que s'ha de fer pedagogia. Estem en un país, no ens enganyem. La pedagogia fa anys i anys que ja s'ha passat de frenada i d'alguna manera totes aquestes coses s'haurien de regular. Penseu que ara estem en un 94, ho vaig a revisar ara, però crec que 94 en 30 de les reserves d'aigua. Però clar, és que l'estalvi d'aigua s'ha de fer no quan no en tenim, s'ha de fer ara. Llavors ara, aquest any amb el turisme es gastarà de forma indiscriminada absolutament i quan estiguem a un 20 serà un drama una altra vegada. Si ara duguéssim a terme aquestes polítiques, tindríem uns anys de bonança.
0: No sé si heu vist vosaltres una notícia, em sembla que era a prop de Huelva, que crec que a varis municipis fan pagar ara per les dutxes públiques, ara no són públiques,
15: platja.
0: De la platja. Sembla que són 3 euros.
15: 30 cèntims, no? O alguna cosa així.
0: Ostres, sí. Ara no sé, no vull dir res, però em sonava 3 euros, pot ser que sigui menys.
2: Deu ser menys.
15: Jo vaig sentir 30 cèntims,
0: Val, doncs potser és 30 cèntims. 30 cèntims per un minut, clar. En un minut no fa res, vull dir...
2: Vaig a treure l'aigua
15: Jo és el que vaig veure en una notícia, no sé si era aquesta de Huelva que dius tu, però em sona això que comentes.
14: Però què està passant? Clar,
13: això és especular perquè, de fet, aquests municipis dubto que posin alguna quota als hotels. Un sol hotel generarà més en un dia que el que... Bé, hem de mirar xifres, ara també especulo jo.
14: O sigui, quan vas a la platja i l'únic que vols és dutxar-te per treure la sorra i la sal.
13: Sí. I és pública, recordem, és pública. Sí, sí. A les iniciatives privades no es posa cap tipus de fre, saps? És a dir...
2: Però jo crec que a mi em sembla una mesura molt i molt bona, perquè molta gent va amb el sabó i es va a dutxar-se, i això, a mi pagar un euro per treure't la sal no em sembla pas una mala idea.
13: Però és que és un servei públic. El sabó és indiferent, això podria estar prohibit, ha d'estar prohibit, evidentment,
14: sí.
13: Però el fet és com... hem de pensar que és com una font pública, el que és un servei públic, el malgastament d'aigua, que ja no ve d'aquí, ni molt menys, sinó ve de totes les empreses, de tots els polígons industrials, de tots aquests factors que hi hauran en aquest poble. Vull dir, si miréssim el poble i analitzéssim d'on és la pèrdua, o del mal manteniment de les tuberies, sí. Mira, aquí a l'urbanització on jo visc, l'altre dia hem tingut talls i van explicar que un 20% de l'aigua no es factura consumida, saps? I això vol dir que és una pèrdua, d'acord? Llavors, aquest 20, i això ho saben des de l'entitat perquè és un 20% que, de fet, la companyia d'aigua, si l'ha no facturat, el fan pagar més cara, que això està bé. Però perquè són fuites. Estem parlant, si mireu les dades d'aigua que es perd per mal manteniment de tota la xarxa, és espectacular. És a dir, llavors, atacant així a serveis públics, vaja, és com una mesura especulativa i recaptatòria en tota regla.
14: És que és totalment especulatiu, vull dir, estàs fent pagar una cosa que és totalment pública, vull dir, no té cap mena de sentit.
2: Però igual que l'aparcament.
14: A què?
2: Igual que l'aparcament a la via pública.
13: Si és l'aparcament a la via pública, bueno, no s'hauria de pagar.
14: És que això és un altre tema, però amb lo de l'aigua no té cap... Vull dir, tu quan vas a la platja és que l'únic que... Vull dir, a mi em sembla... Vull dir, el que diu l'Enric, no s'hauria d'anar amb sabó. Però també és veritat, correcte, que hi ha molts cops que molta gent que fa això probablement sigui gent que sense llar. Això és per començar.
0: És que bàsicament és així, ho han fet expressament per a les persones sense llar.
14: Els albergs deuen estar col·lapsadíssims, igual que les dutxes en ple estiu, perquè només et fa falta, vull dir, no cal anar a Huelva, aneu en una temporada d'estiu a Lleida, parleu amb Justícia Social i a veure què us expliquen d'on s'han de dutxar.
13: De fet, si paguen poden fer sabó també.
14: Vull dir, de fet, jo, una cosa és que ho faci algú com nosaltres, que agafem el sabó i ens anem a dutxar a la dutxa de la platja, l'altra és que ho faci una persona sense llar. Cosetes. Vull dir, jo crec que aquí no s'ha de penalitzar, saps? Vull dir, al final, no sé, vull dir, jo tinc calor i em dutxo, saps? Pues l'altra gent també, i més si els albergs estan col·lapsats. Aleshores, el que estan fent a Huelva em sembla un despropòsit.
13: Sí, perquè de fet dubto que controlin els xalets i les
14: Exacte.
13: Clar, els reompliments de piscines, etc.
14: Turisme...
13: Aquí no hi haurà cap quota.
0: No,
13: bueno, bàsicament perquè és això, és una mala imatge d'alguna manera, no? Que fa, perquè la gent que es pot dutxar allà fa una mala imatge per al turisme, que és el que realment gasta desenfrenat i tòxic, no? Que genera aquesta zona.
0: Sí, ningú està a favor d'aquesta mesura, i a més també, o sigui, clar, són espavilats perquè han posat, a part de per tirar monedes, també a través del mòbil, o sigui, es pot pagar amb QR, vull dir que no et falti. Saps? Vull dir...
14: Que no et faltin les opcions, per pagar. Per pagar que no falti absolutament res.
0: I 30 cèntims per minut, És que ara estic llegint la notícia i són 30 cèntims per minut.
14: Com si són 10 cèntims, és que m'és igual, és que no crec que hagi de ser... Vull dir, el fet de ser un bé públic.
13: Sí, i el fet de ser un import tan baix vol dir que la gent que ho pot pagar tant se li fot,
0: sí.
13: I la gent que no pot pagar no pot accedir-hi. D'alguna manera. Per tant, això estàs fent una frontera clara, no? D'alguna manera fas una decisió...
14: És classista, sí. Totalment.
0: En fi, així anem.
13: Així va el país.
0: Sí.
13: A més, bé, jo no suporto, però la meva parella, per exemple, no adora res més que sortir del platja amb aigua salada i secar-se el sol, vull dir, després...
14: Jo, sóc jo també, jo sóc aquesta classe.
13: Jo no, a mi em pica tot, que és un seuna, a mi em pica tot i se'm mullar després.
14: La meva parella és igual que tu, Enric, no et preocupis, vull dir, sí. Jo sóc un lagarto al sol i m'encanta la sal.
0: A mi m'agrada fer-me una dutxa, però si no es pot fer, no... No passa res.
14: Sí, no passa res.
0: Llavors estic tota l'estona traient-me així la pols blanca de la sal, però també realment va bé, per la pell, vull dir que
14: sí,
0: deixar-se la sal...
14: A mi m'agrada molt, aquesta sensació d'estar sala... Sí, és com... Sí,
13: el gustet que fa llepar-se després.
14: Sí. Rotllo gatet, saps?
13: Bueno, penseu però que sí. som una desalinitzadora natural, d'alguna manera, perquè l'altre dia parlàvem amb un company d'aquí que viu a prop de casa meu, ell es fa la seva pròpia sal, agafa aigua mar endins i ràpidament, una garrafa de 25 litres té sal per dies. Vull dir, és molt fàcil de fer, fots una safata al sol i ja està. Vull dir, a més, sal no refinada com la que ens fotem, que de fet el que fa és que perdem minerals, sinó sal en millors condicions, no? Vull dir, és...
14: I bueno, ens queda aquí al cap i a fi és el...
13: Sí. I
14: de
13: tant.
14: Fet.
0: Us volia comentar un tema, també, perquè no el podrem comentar perquè ja no hi haurà Territori 17, que és sobre l'eclipse de sol del 12 d'agost. I just m'ha sortit un vídeo que ostres, ho parlava un oftalmòleg que parlava de... O sigui, a part de tota la gent que portarà, parlava d'una altra part, que és que la gent, o sigui, crec que no es pren en sèrio el tema de que és un eclipsi de sol, i ell deia com, molt, o sigui, cada any la gent perd la vista, o sigui, no tothom, òbviament, però la gent que mira l'eclipsi tal qual, que es pot perdre la vista i que no és una tonteria. Vull dir...
14: S'ha d'anar preparat.
0: S'ha d'anar preparat. S'ha d'anar preparat. La gent que va amb ulleres de sol, normals...
14: No, aviam, no ens passem. Jo estic contenta perquè per primer cop Tarragona estarà ple de gent.
2: Home, i tant que teniu gent a Tarragona. Home, Salou, Cambrils, tota la zona de la costa...
14: Vull dir, una cosa, Tarragona és lleig. Ho sento per si algú
13: m'està escoltant des de
14: Tarragona. Tarragona, però és lleig.
2: Tarragona i Lleida, sí. Sí, sí.
14: Prefereixo Lleida, s'ha de dir.
13: En tot cas, sí. Sí.
14: Però és el primer cop que Tarragona tindrà tant d'aforament de gent.
2: No, ja veuràs, diumenge tindrà molta pel tour.
13: Sí. I el Delta de l'Ebre, de fet, el Delta és el lloc on diuen que millor es veurà. Vull dir que serà el punt. De fet, jo tenia ruta, faig una travessa des de Vall d'Aran en bici fins al Delta i veia que el Delta just aquest dia, i hem dit amb la meva parella, ni de conya, o sigui, hem refet perquè és que estarà... Bé, el col·lapse que s'espera de vies de comunicació és molt bèstia,
14: Sí.
13: Vull dir, s'està parlant de que hi haurà autopistes col·lapsades de potser un centenar de quilòmetres, vull dir, serà forta la cosa.
14: Jo em quedaré caldes.
0: Jo estaré treballant, suposo que sortirem tots per veure si veiem alguna cosa des d'aquí. No ho sé, la veritat.
13: On treballes a l'agost?
0: Sí.
14: Sí, alguns dies també.
0: No tots els dies, No tots els dies, però sí que és veritat que justament les dues setmanes que treballo a l'agost, és més, el dia que començo vacances de l'agost, és el dia de l'eclipsi, però aquell dia encara el treballo. En fi,
13: Catalunya, envieu ànims a l'Ona Fàbrega perquè treballa aquest agost, quan estigueu a la platja, quan estigueu a la piscina.
0: Sí, informació de servei. Estaré cobrint l'eclipse des de la plaça de la catedral.
14: No estàs sola.
0: Sí. No passa res.
14: Jo també treballo.
0: No passa res. Serà el primer agost que treballo, us he de dir.
14: En sèrio?
0: Sí,
14: Dios.
0: Sí, perquè justament sempre treballar, o sigui, a l'agost era el mes que enganxava totes les vacances.
14: Tots els agosts de la meva vida. Però... Jo he treballat, crec que, tots els agosts de la meva vida, excepte un. Ojo,
13: Jo en porto tres, que no.
14: Vull dir, ojo, Sí, per X o per I sempre acabo treballant unes setmanes d'agost.
2: Però ja està bé, Ona, perquè l'agost és quan la gent marxa.
0: Sí.
14: I per aparcar és la millor època de l'any, Vull dir, agafes el cotxe, aparques on vols...
0: Estaré supertranquil·la.
15: I és un mes que hi ha menys programes i és més fàcil.
0: Ja et dic que jo... O sigui, per mi aquelles dues setmanes serà com si estaré treballant de mentida. Jo també m'ho passaré molt bé, vull dir, crec que hi haurà aquí... Estarem molt tranquils tots. Sí, cobrint coses que passarem molta calor, és veritat, però és el que toca. En fi. Sí.
13: Bueno, i no hem acabat, però recordem que temporada que ve seguim amb el T17, o sigui que la gent ens esperi, que...
14: Sisplau, per favor,
13: Ja, sí, amb alguna novetat no que no podem desvetllar encara, però...
0: Anunciarem novetats quan ho tinguem tot ben lligat.
13: Correcte.
14: Lligat.
0: Però, sí, el Territori 17 encara... Suposo que per molts anys més tindrem Territori 17. No sé si voleu comentar alguna cosa més, però ens queda un minut. Últim apunt del dia.
14: Ai, no ho sé.
13: Veu seguir l'Alanada? Sé que no, segurament.
0: No,
13: però...
0: No, però vull dir, jo conec a la Laura i vaig estar... Anava rebent missatges per al WhatsApp i vaig fer alguna votació. Vull dir que sí.
14: Jo
13: Marcòlica segona, eh?
0: Sí, Marcòlica segona. Exacte. Sí.
14: Jo ara soc monotema, ho sento molt.
0: Tu, crec que estem tots bastant monotema, ara, amb alguns...
14: Jo soc monotemàtica, ara.
0: La Laia Escaldàrium, jo potser Festa Major de Vic, l'Andreu Tur...
2: I Mundial.
15: Estic amb l'Andreu, jo.
14: És que m'ho poseu molt malament,
15: Estic amb l'Andreu.
0: I l'Enric, o podríem dir...
13: Jo estic per l'hort tot el dia.
0: I l'hort.
13: Estic a punt de collir tomàquets, o sigui...
14: Tomàquets d'hort! Que bo! Sí.
0: Quina enveja,
13: Cors de
0: bou,
13: carbassons, ara, ja tinc les mongetes, després envio una foto.
0: Que bo, m'encanta. Algun dia podries fer una cistella ecològica i ens l'envies per aquí.
14: Sí, per tot.
13: Ah, mira, sí. Això no estaria malament.
2: Enciams no en tens o què?
0: Uf,
13: enciams. Sí, enciams canola, roure vermell, roure blanc i també trocadero.
14: Una cistella ecològica d'aquestes.
13: Mira, 100% ecològic. De fet, tenim un bebè, estem fent un refugi a casa. Més que un jardí, volem fer un refugi per... Bé, aquest any hem aconseguit tenir moltíssimes cuques de llum, que són les depredadores naturals del Pogó i així. I, bueno, sembla que aquest any està com un impàs i tenim molta fauna salvatge per allà.
0: Quina enveja, Enric. Després ens envies una foto.
13: Sí, ens envio una foto privada.
0: I ens fas enveja. Doncs bé, que acabem aquí al Territori 17 d'avui. Com sempre, sabeu que demà estarem puntuals a les 9 del matí a les vostres ràdios locals. Que vagi molt bé.
14: Ciao.
0: Adéu. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

terracós. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.
3: ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar?